Ja hi tornem a ser aquí. Tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats radiofònics en perfecte estat de conservació per ser consumit per primera vegada o bé tornar a consumir-los. Són minuts radiofònics del bo i millor de la setmana que redifonem amb aquestes 4 hores del rebost que comencen ara mateix. En aquesta primera hora, déu-n'hi-do, la primera hora que tenim ben atapeïda i ben simpàtica e intensa. Per exemple, us proposarem de descobrir el programa Primer, Segon i Postes, el programa Foodie de la programació de Ràdio Rubí, amb la Marta Castany, que aquesta setmana s'estrena com a conductora d'aquest programa i sempre va acompanyada del Blai Ferran i de la Xili, per exemple, del Gori. Doncs en aquest programa cerquen noves propostes, parlen de tot el que és la restauració rubinenca. En aquest cas, conviden a la gent del Budabar. De seguida els escoltareu. Em sembla que vindran el Franklin i la Nicole des del Budabar per parlar d'aquest restaurant i tindreu aquests minuts del Primer, Segon i Postres. Els recuperem perquè gaudiu d'aquest gran moment radiofònic. Minuts que també hem de recordar que moltes vegades, com és en aquest cas, també els podeu veure, sí? Mitjançant el nostre web a radiorubí.cat, allà teniu l'opció de programes i allà podeu descarregar el contingut visual amb bona realització i, bé, en un programa com aquest està molt bé també veure que és allò que presenten i que porten. Fins i tot, de vegades, fan tastets allà del menjar en viu i en directe. Començarem a ritme del Primer, Segon i Postres. També rescatarem la secció de sèries fetes per el Víctor Pérez en el programa Rubí al dia. Parlarà de sèries tan importants com, per exemple, de l'Antirrance o de Slow Horses a la seva darrera, sembla ser que darrera temporada en emissió des d'Apple TV. Una càpsula musical. Sí, perquè el Joan Dausà ho torna a fer. Omplirà la Basílica de Santa Maria del Mar en èpoques nadalenques amb més de 10.000 entrades venudes ja i només en 48 hores. Us explicarem de què va això i de pas escoltarem música del Joan Dausà. I finalment tindrem un tastet d'autèntic luxe, un altre dels programes musicals que us recomanem des de la programació de Ràdio Rubí. És l'Experimenta amb l'Adrián Eguizábal, que segons diu ell mateix, doncs tracta de la música alternativa des d'un toc totalment experimental. Benvinguts al rebost, primera hora d'aquestes 4 per gaudir del bo i millor de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí.

0: que flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí, va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien del molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la basílica. I si m'apureu, també pel fet de que la reverberació pròpia de la basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una basílica, doncs, tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà, com aquest Welcome to my party.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries, i tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses. No?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera, que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és, per mi, el més important. O sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, ¿vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius. De tota la vida, podríem dir, ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units. No és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa el primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan, que és el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir, és una sèrie de mestre i alumne, on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, pues sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final pues té pues gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, sí, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja del superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema, que és que l'organització que està per damunt de les Llanternes Verdes, o bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que és si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, pues, es planteja una trama també, pues, amb un component racial, pues, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart, des de petit, a ser una família, pues, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que implica sociològicament a la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana, els esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. I jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie, i evidentment, pues, a qui li agradin els superherois. Però igualment, crec que és, ja dic, que és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com els superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, alguns tipus de poder o el que sigui, no? Però jo sí crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure, perquè de moment em sembla una sèrie notable, i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i obscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Cavaller Oscuro o les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte
0: costa,
5: de mí?
0: Costa, em costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
1: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol s'espanta, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: De fet, jo ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6ª temporada no arriba a 4 anys, o sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè mateix les sèries, pues, ja sabem que triguen un any i mig, 2-3 anys entre per sortir noves temporades, i Slow Horses han estrenat 6 en 4 anys, vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment, pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no?, la pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple, pues, fa les coses molt bé últimament. I ja dic, pues, va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que ja a part està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slough Houses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, a Apple TV, o sigui, jo, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, del MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre totes les temporades, pues, al final intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé i també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors, pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
1: Sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, és com... Sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, hi ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Pues això,
1: és... el Gary Oldman...
0: Sí. Això és molt del clown. Sí, ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu dius, humor, i que podríem dir també que és d'espies, no?, però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
1: Sí, és, no deixa de ser una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, de ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa del propi MI5, no, de les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot de l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser... podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, ell, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades, i jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
0: Ens queda un minutet, que ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí al dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
1: Doncs li recomanaria a tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie... pues que tingui un mix, podríem dir, no? de gèneres, que jo crec que Slow Horse és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horse és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans. Mm-hmm.
0: Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la, eh? Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
1: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereix ser optimista.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
6: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: Bienvenidos y bienvenidas experimenta del programa de Ràdio Rubí que trata la música alternativa desde un toque experimental. Llega uno de esos temas nuevos, de esos que tanto me gusta poneros. Hoy os hablaré... pues de una cosa que quizá os sorprenda en Experimenta, os hablaré de la música flamenco, pero dentro de otros géneros. Veréis que es una fusión muy curiosa entre metal, funk, rock, pop, lo veréis de todo tipo, y bueno, espero que os guste porque la verdad ha sido súper interesante hacer esta lista de canciones. Y este tema es especialmente interesante porque combina esa técnica asociada del flamenco con las influencias del rock, de la música latina y la guitarra instrumental. Comenzamos con Rodrigo Gabriela, con Tamacún.

Ja hi tornem aquí, segona hora del Rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica, aquí en aquest contenidor particular, especial, on recuperem aquests grans moments de la setmana de Ràdio Rubí, de la setmana del 99.7 FM o radiorubí.cat. Recordeu que aquests continguts no només es podeu escoltar aquí en el Rebost, en aquest programa, sinó que també els podeu descarregar i tornar a escoltar les vegades que vulgueu des del nostre web radiorubí.cat. Fins i tot moltes vegades en format visual. Dit això, segona hora que vindrà protagonitzada pels companys del Rubí al dia. Primer pel Toni Bravo, que parlarà, atenció, amb la Montse Vandranas, quarta generació del mític comerç, del comerç històric del Calçats Vandranas, per parlar de la seva trajectòria, Un establiment que porta obert des del 1885. Déu-n'hi-do! Quants anys i quina capacitat d'adaptació, i d'evolucionar per arribar fins avui en dia. El Toni Bravo parlarà d'aquesta entrevista que es va realitzar el passat dilluns en el matinal de Ràdio Rubí. Però és que després tindrem la companyia de la Pamela Martínez, recuperant un gran moment radiofònic també de la setmana. Estem parlant de la secció destinada a reflexionar sobre l'habitatge. Parlem d'habitatge. El Jordi Arnaiz arriba per explicar-nos quina és aquesta programació específica que fa l'Ajuntament per fer que sigui accessible, doncs, la vivenda a les persones, o que les persones puguin accedir a una vivenda de forma digna i, sobretot, com pagar-la, aquesta vivenda. Unes jornades interessants que jo crec que teniu que escoltar, reescoltar en aquesta càpsula radiofònica que rescatem del passat dimarts, en aquest cas amb la Pamela Martínez. I, finalment, per concloure, per tancar, doncs, el contingut d'aquesta segona hora del Rebost, d'aquest quart Rebost de la temporada, tindrem dues càpsules musicals. Primer, la Judith Nederman, que en companyia d'un gran cantautor han creat un tema anomenat Mouta, un tema per donar suport a tots aquells que estan afectats per l'ELA i perquè siguis conscient de què significa moltes vegades ser un pacient d'ELA. Com? Si escoltes la càpsula ho esbrinaràs. I finalment tindrem una altra càpsula, que és la càpsula a la qual destapàvem el cartell de l'Azkena Rock. Sí, perquè aquesta setmana s'ha publicat tot el cartell complet de l'Azkena Rock, aquest superfestival de música rock que es fa a Vitòria a mitjans del mes de juny. Tot això al Rebost. Benvingut i bon profit!

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: El Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia una minusvalia, doncs tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Mm-hmm, clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, sí, sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se. Mm-hmm. Perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb begudes.
1: I això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va adonar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
0: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
1: bueno,
0: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
1: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí, sí.
0: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
1: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí ja s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia, doncs, venent espardenyes, o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes. Mm.
0: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
1: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno.
0: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a la data d'avui, no?, que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no?, sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric, justament també per donar força.
1: Clar, clar, clar, totalment, perquè la gent que anava,
0: llavors,
1: a treballar...
0: La gent que anava a treballar, sí. Doncs agafava també aquestes barreges, sí, per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta, doncs, era insuficient, doncs formava part. També,
1: sí, sí, sí, això era...
0: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no?, que feia aquestes barreges i servia a la gent, no?
1: Bueno, doncs, que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge, i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
0: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
1: No.
0: No.
1: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
0: O sigui, no hi havia horari, era obert.
1: En aquells temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
0: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
1: No, l'escudella la menjàvem els de casa.
0: Ah, els de casa, vale.
1: I es teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
0: Vale, perfecte. Estem parlant de molt de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
1: tots
0: sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
1: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut. En el cas de casa meva sí. Vull dir, érem un equip i treballava tothom. I tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga. Tot sempre s'ha envoltat en la botiga, sí.
0: Clar,
1: la veritat és que sí.
0: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
1: Bueno, doncs llavors quan van treure el tauler del Beure i es van passar, o que és actualment, a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola i treballava, i així ens ha anat pujant la botiga.
0: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
1: sí,
0: que s'obre el producte.
1: Sí,
0: com
1: sí
0: és això? Quan és això?
1: Bueno, doncs va ser quan es va canviar la ubicació del Peres Mandia a l'Avinguda Barcelona 2.
0: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses

0: vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda de Barcelona.
1: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sea, però bueno, a veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò que sí que ens va agradar, pues,
0: clar, tu vam continuar. Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
1: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc el primer record.
0: I de vendre les primeres sabates.
1: Sí, jo, clar, no eren els temps que és ara. Ara no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no l'atabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
0: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aparador també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients. En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares doncs acabaria convertint-se en la teva professió?
1: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
0: O sigui, des d'un principi,
1: sí,
0: et vas veure allà.
1: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
0: I la teva germana també?
1: Sí.
0: I això passa ara també amb la resta de la família?
1: No, els meus fills no tenen res a veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
0: I llavors, Montse, llavors què passarà?
1: Bueno, pues que quan arribi l'hora, pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí.
0: I com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar absolutament el seu dret per escollir,
1: també sempre ho vaig saber-ho,
0: sempre vas saber
1: sempre vaig saber-ho que no continuarien, llavors per això ho tinc molt assumit. Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
0: Llavors, com ho vius això?
1: Bueno, jo crec que són etapes. I quan arribi el moment, pues ja veurem com ho viuré.
0: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te a la botiga, és així? O no?
1: Sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
0: Us heu plantejat quan deixar-ho?
1: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
0: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps a vendre sobre les persones?
1: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia. I adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
0: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
1: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una excedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
0: Clar, és una vida molt compartida, digues.
1: Sí, però bueno, ha sortit bé.
0: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
1: Bueno, fins que jo digui prou.
0: Quan tens pensat quan dir prou?
1: No ho sé.
0: De moment no tens
1: ganes. No ho sé.
0: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va fer, s'ho va jugar tot, vaja.
0: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra.

0: tota una història, i estem, abans hem parlat d'aquest banc que allà es feien espardenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emilio de 22 anys, el Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'asseguessin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
1: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
0: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
1: No. Bueno, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
0: Què voldries que deixes com a empremta?
1: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: somriure.
1: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música, atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana d'ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
0: Canto per tots els que rimen.
1: Amb la mirada podràs moure el videoclip i amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i sobretot poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdevinem els últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024, vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21, i ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Mm-hmm. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és les que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on es dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Mm-hmm. Avui precisament s'inicia el programa amb la projecció de Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, ja van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim pues ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer. No? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veurem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquestes dificultats de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca el 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que vulguin emancipar-se i sobretot pels joves.
0: Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdran la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí pues, hem posat a disposició aquests solars també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabem quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, doncs és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, doncs és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí a aquesta taula farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, en jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals de la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona, per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigeixen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen. I volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració perquè entre les dues puguem oferir pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la a nosaltres.
0: Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguin cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demandes d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POUM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar la despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: Els recursos municipals que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-lo de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents, bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avança en el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo, estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge, no, han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens agradaria, ens hauria agradat que aquell reial decret que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar-se un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament d'intentar que aquesta despesa, no? el bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer, després anar a una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Bueno, això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindrà ingressos, tindrà moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, doncs, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat i, sobretot, sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult i que les persones que la pateixen... també a vegades es troben li dona com vergonya explicar aquesta situació.
0: Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, o sigui, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola que tothom són igual i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Avui no puc obviar la pregunta després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se el seu habitatge i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ent municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regular els topalls màxims de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'Ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic que, a més, en el seu moment es va construir amb fons públics.
0: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
1: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlats certs processos que estan a la mateixa altura dels jutjats, i que en qualsevol moment, el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les fotos que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
0: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
1: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tota gent i a l'àmbit local, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
0: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
1: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no ho equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que generarà cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
0: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azkena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. Actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azkena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc, puro fuego, això, fueguitos, enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
1: Són les 4 de la matinada.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: I continua el rebost, sempre ben ple de grans productes radiofònics que redifonem gràcies a la màgia de la ràdio, ja que podem encapsular-los perquè els podeu tornar a gaudir o fins i tot descobrir per primera vegada, que també podria ser possible. Doncs en aquest rebost i a la tercera hora tindrem dos protagonistes principals, sobretot la Cuca i la Carmen, que són les dues conductores del programa Inspira't, un programa ple d'inspiració per a tots els oients, que en aquest cas en la segona part del mateix programa que es va emetre en directe el passat dimarts, doncs entrevisten a la Verònica de Ojabón, així l'anomenen, perquè pertany a aquesta empresa rubinenca, Ojabón. Diuen que ens portarà receptes per netejar la casa de forma natural, encara que ella també, doncs, moltes vegades porta receptes de cosmètica natural per recomanar als oients, a les oients, en aquest cas, de l'Inspira't. També tindrem l'oportunitat en aquesta tercera hora de descobrir la programació musical, teatral, artística del Casino de Rubí, gràcies a la irrupció en el Rubí al dia del senyor Jordi Planell, que és un autèntic crac i que fa una programació magnífica no només al casino, sinó també al Teatre Municipal, la sala. Doncs va venir al programa per explicar què faran al casino. I un servidor també va ser convidat uns minutets per parlar, per fer un aperitiu d'allò que passarà el dia 28 de novembre al mateix casino. Estem parlant de la gala Rubí Sound. Si vols descobrir noves coses i, sobretot, si vols agafar nota per la teva agenda cultural, no t'ho perdis, no et perdis aquesta recuperació, aquest moment encapsulat del rebost amb el Jordi Planell i el Toni Bravo, que el va entrevistar en el programa Rubí al dia. I, finalment, dues càpsules de recomanació que us deixarem aquí perquè les gaudiu. Aquestes dues càpsules són de Ruslana, que estrena nou treball, i també parlem d'un altre gran moment del cap de setmana. Si el programa, si els rebots l'esteu escoltant a la repetició pròpia del dissabte, ja sigui de matí o de tarda, tindreu encara oportunitat d'anar a veure grans artistes a l'espai sociocultural de l'Aurora. Estem parlant dels King Pack, que actuaran el dia 10 d'octubre a les 9 de la nit. Tot això i molt més en el rebots. Que vagi molt de gust.

0: Doncs seguim a l'Inspirat de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo, i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Peque.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere, que hem volgut repassar aquí a l'Inspirat breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i bueno, descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: En reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai
1: sí,
0: Obert, oi?
1: Sí, perquè
0: crec que una persona amb contingut.
1: És interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la sala B, que parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: i exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no? Sí.
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt bé.
0: Posa'ns una mica en context, perquè sempre un cop al mes ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, perquè ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com algo sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però, bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs, res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home, però...
0: Un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida, al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la pell.
1: Que t'estic mirant la pell. I la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, és que a vegades no cal gaire història,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és més. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: És que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic, ara que li posem anglicismes a tot. Però, clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. A és mi, que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè, clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i, bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs, cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem, doncs

0: Vas amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no? Mm. Quan et poses vermella, no? Doncs hi ha moltes, moltes coses d'aquestes.
1: No havia parat mai a pensar en això.
0: Perquè hi ha una
1: això,
0: relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no? També hi ha un altre refrán. Llavors això és una mica emocional, no? D'aquesta rebeldia que tenen els joves, no? Que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no? També. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar sí. als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
0: Home, i tant, sí,
1: i
0: sí.
1: I que aquests skin care siguin una mica més...
0: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
0: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skin care de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli. Clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
2: Mm, és que és una sí, porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell no... Jo entenc que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns
1: ja,
2: més,
1: una
2: més
1: nena,
2: maques.
1: Però... Una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
2: Posar-se guapa, sí, però... Al final arriba un punt, no?, que potser hi busca aquesta perfecció, no? No me recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
0: sí, Instagram,
2: que són irreals i...
1: A mi a part se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare.
2: Mira,
1: no?
2: Sí.
1: I almenys fan coses més amb les mans.
2: Mira, això és una bona idea.
1: Sí, és una alternativa.
0: Un dos per uno,
1: mira,
0: claro.
1: Pots fer una formació d'això.
0: Sí, a vegades han vingut mares amb o sigui, així fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet doncs, bueno, cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i bueno, es fan cosetes senzilles, però bueno, ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè bueno, tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se sí. cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, home, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
2: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
0: Ah,
2: eh?
1: Doncs... No sé com acabarem, Carmen,
2: ja? Bueno,
1: aquest pas.
2: Sí.
1: Plenes d'aigua, plena de fang i d'això. Ja, aquesta setmana sí. ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: Passem ara, perquè sí, sí, els oients, sí. les oients estaran dient, bueno, i la recepta,
1: I la
2: que,
1: recepta que estem
2: caiem
1: esperant.
2: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
0: sí,
2: oi?
0: Sí, exacte.
2: A petició d'una de les inspirades del programa.
0: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
0: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o algo. Clar. Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que
0: clar,
1: nosaltres estem aquí per inspirar, eh?
2: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, eh? Hi havia programes
1: ja,
2: que sí.
1: A la gent li fa nostre... vergonya. Jo crec que escolta, poden entrar.
2: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no? Que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
0: Tant. Sí, sí. Sí,
2: va,
0: sí.
2: Ho deixem allà, ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen els nostres col·laboradors com la Vero, doncs, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
0: Aquí estem per ajudar,
1: estem.
0: I tant que sí. I bueno, doncs bueno, sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
2: Ei, Cuca, a veure.
0: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
0: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que dic, bueno, doncs portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques i tal, de gotes, de pluges, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, bueno, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil
2: Cuca.
0: Que sense excusa.
2: Tenim un mes.
0: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
2: Que la Verònica, sí.
1: Vale, jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
2: Sí, espero.
0: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc.
0: Litre, el blanc, sí, exacte. I després tan fàcil

0: afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
0: Tal qual? Tal qual, per netejar els
1: vidres. Ho tinc tot a casa, o sigui que això ho faré segur.
0: Exacte, ja està. O sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip doncs, per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, doncs, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
2: Comprar, doncs, un... també un spray.
0: Sí, o reciclem el que tenim, no? Quan s'acabi, doncs...
2: Quan s'acabi, exacte.
0: Exacte, sí, reciclem. Sí, sí. I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos, que aquí sí que hem de prendre nota.
2: Jo seria... vaig prenent nota de tot, eh?
0: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
2: Exacte. Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
0: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre també blanc, perquè té més capacitat de neteja. Si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
0: vinagre
1: blanc. Està com de
0: moda
1: ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
0: No, doncs per mi és un bàsic.
1: I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
2: Vinagre blanc, no el que compra el Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
0: No, vinagre blanc de neteja.
2: Ah,
0: sí, sí, el del Mercadona.
2: El del Mercadona no te'n serveix,
0: eh? Aquest serveix.
1: No fem publicitat, però de qualsevol supermercat, no?
0: Exacte.
2: Sí, que no hi ha patrocinis aquí, eh?
1: Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
0: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oi, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica, o sigui, superfàcil.
2: Sabó com sabó de rentar les mans.
0: Sí, sabó com sabó de rentar les mans.
2: Un que t'agradi l'olor.
0: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
0: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
0: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable,
2: sí,
0: per netejar.
2: Sí, aroma de pi, no?
0: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi,
0: sí.
1: Que és que estic pensant. És un got de vinagre,
0: sí.
1: I 3 d'aigua destil·lada.
0: I 3 d'aigua destil·lada.
1: Vale.
0: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
2: Fàcil, eh?
1: Ja lo de macerar ja se m'ha complicat una mica.
0: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Qui ja estigui familiaritzat amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
0: Exacte.
1: Però...
0: si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobi també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fire i pa'lante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic també.
2: És facilíssim.
1: És fàcil.
0: Sí. Que, i qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i ja l'ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller 18 d'octubre. El diumenge 18 d'octubre.
1: I els tallers són per temàtiques?
0: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests 3 sabons.
1: Perquè així la gent
0: cursos.
1: No s'avorreix, no? Llavors pots fer-ho tot.
0: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
2: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
0: Sí.
2: Places disponibles,
0: Dues places.
2: Dues?
0: Sí.
2: Apunta'm a mi, que em va perfecte, eh? És regal d'aniversari.
1: Sí?
2: Sí.
0: t'encaixa ja...
2: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. A més,
1: te'ho ja... regales al curs de fer sabons.
2: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
0: Molt
2: tinc
0: bé,
2: moltes
0: molt
2: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. No?
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
0: Sí, sí, sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per agòbio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiós és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc.
2: Poc a poc i sí. També aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals, cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
2: no, la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
0: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant. És tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica... Però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
2: Bueno, i al final és una qüestió pràctica, també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així, eh? A mi m'agrada veure'm la cara natural, que no és
2: natural.
1: Que no
2: sí.
1: Sigui jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada anar...
2: Natural.
1: Dutxadita, com ho digo jo, a mi m'agusta l'olor a dutxadita.
2: Sí, eh? Sí.
0: Doncs la
2: sí.
0: Crema hidratant és algo supercurioso, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendria.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve.
0: La crema hidratant, vale, lo que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
0: vale,
1: no?
0: Perfecte, oh, i tant, sí. Sí, aquí ja anem
1: i ja si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
0: Maquillatge, clar.
1: Clar.
0: Sí.
2: Això, el maquillatge,
0: que...
2: veus, també.
0: Per això és el que jo us deia,
2: és
0: no?
2: Que és un món. Que, és clar, un món.
0: Clar, que comences i ai, ara puc fer el meu maquillatge, ara, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que
1: bueno,
0: és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per més que bé. O sigui, que vale. Tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
0: Clar. Però les heu de fer, que després no, deixo aquí sola.
2: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
0: Clar.
2: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa que ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
2: bueno, el mesurador potser, no?, per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
0: Sí, però...
2: Amb la batedora o això, ho podem
0: sí,
2: utilitzar.
0: Sí, però que... I tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no?, perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia, bueno, una tassa gran, una tassa petita...
2: Clar,
0: si
2: com
0: que...
2: ha de ser, com ha de ser? No?
0: Clar, sí,
2: com
0: sí,
2: les
0: sí.
2: Receptes de menjar.
0: Ah, exacte.
2: No? Que dius, ostres, a veure, això què et
0: I
2: refereix?
0: I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà? No?
2: Clar.
1: Quan la recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo lo hago a ojo.
2: Una pizquita.
1: Jo, una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita una... puede ser esto o puede ser esto.
2: Clar. Sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada m'estic ficant més i mica en mica vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era superimportant per tema càncer de mama també. Però no me l'he fet jo encara. També un desodorant així molt, molt natural que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
0: doncs,
2: també un altre,
0: podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
2: Vinga.
0: Ara mateix, superfàcil,
1: sí,
0: també.
1: La tens ja,
0: tinc al cap.
1: Un minut,
0: sí.
1: Vero.
0: Ah, perfecte, doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, sí, és
1: tens
0: molt
1: deures.
0: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat ja, pel
0: sí,
1: mes que ve?
0: Sí, sí, sí. Aquí, doncs ja... Serà per recetes, és que aquí...
1: És màgic tenir jo... a la Vero aquí a la nostra, les nostres recomanacions.
2: És genial. I podem estalviar molt, que la gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
2: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma, suma.
1: Doncs Vero, ens veiem ja quan? Ja
0: posat un mes,
1: 30
0: content,
1: dies?
0: Exacte, doncs sí, vinga. Sí, sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
2: Total, ho explicarem, el mes que ve, passem, sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí, que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
2: començat... És com l'inici d'any, no?
1: Jo,
2: setembre,
1: perdona,
2: és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
2: setembre...
1: inici, brutal.
2: Wake me up when September ends,
1: Mare meva,
2: la gran cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja em despertaràs quan acabi setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
2: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
2: Ens hem de regenerar. Ara ve el pont, Et podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
2: Sí, sí.
1: A veure com tornem.
2: Passa,
1: sí. Vero, ens veiem.
0: I
1: moltes gràcies.
0: Sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup.

0: ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades. Mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció de la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo. I és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: al Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc. Des de la reobertura, el casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
2: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part de lo que són els equipaments escènics de Rubí, i entra no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
1: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
2: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment, doncs, estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que, en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
1: Mm. Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
2: Bé, doncs, no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs, ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir, que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa, i que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
1: Ara em presentaré.
2: I realment, doncs, ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja, en aquesta programació que es va fer primavera, doncs, ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després, doncs, també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després, doncs, ara en aquesta de segon semestre, doncs, també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs, també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment, doncs, en totes les programacions estem 4 o 5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
1: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que, clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema, també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
2: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí, doncs, està conveniada, doncs, amb l'entitat de xarxa, doncs, són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se la sala a fer-se el casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé, doncs, de fer-se millor fins i tot el casino que la sala. I també, doncs, hem anat a, doncs, a afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any, doncs, celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí, i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
1: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatre, Esbarjos, Bar d'en Saire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Toni, què tal?
1: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, sí.
1: I això crec que és un valor afegit molt gran.
2: Uh-huh. Així és, no? No? Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs aquestes propostes doncs provenen de la ciutat.
1: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
2: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar. Però també, d'alguna forma, doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació, tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala. I més de 100 dies amb activitat al Teatre La Sala. Això en un semestre. Són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè, d'alguna manera, les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Som Gent Alegre, espectacles sí. De gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
1: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
3: Bon dia de nou. Toni, què tal?
1: Bé, molt bé. Escolta'm.
3: És molt crac, el Jordi.
1: El Jordi és molt crac.
3: És molt crac. Bueno. Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un... Diguéssim un senyor, un programador, ser... un tio molt intel·ligent i que el que està fent al casino i amb la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
1: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
3: Sí, estic emocionat, content i a més il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
1: Què és la diferència? Quina és la diferència?
3: La diferència, molt clara. En un festival doncs, tens bandes que venen i que toquen doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Un missatge i, sobretot, intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions del festival Ruby Sound. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, no, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
1: I el missatge.
3: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, yep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
3: titular,
1: en directe.
3: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
1: Sí, sorpreses.
3: Sorpreses. Okay. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes. No us ho puc dir encara.
1: Doncs, artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies, Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradets, Chris Juanico, els artistes que tenen locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai, també, per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino. I això m'agrada molt a mi. Lloc de trobada. Perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
2: Sí, no, realment no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
1: Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis, Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
2: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs amb la regidora i doncs encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etc etc. A migdia es fa doncs un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixendo.
1: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Ruissam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
3: No li donis més càrrecs que...
1: T'imagina't canviar-ho els papers.
3: Mare meva. No, sisplau.
1: Som-hi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Comença.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no, no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el Centre de Rubí, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora, tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pack. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pack? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça Sant Clavé, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà dissabte a les 21 hores tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pack reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pack, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pack i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí com la de...

Com és el Rebost, eh? Aquest programa que recupera grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Els minuts passen volant, ja hem consumit 3 hores. I, doncs sí, ara ens queda la quarta hora del Rebost on recopilem grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Com, per exemple, aquell moment que va succeir el passat 8 d'octubre amb una entrevista en el Rubí al dia per parlar de la dislèxia, perquè el 8 d'octubre era el Dia Mundial de la Dislèxia. La Pamela Martínez va parlar amb la Montse Pedra i el Jorge López, que directament des del programa Petit Ubindi, doncs ens ajuden a comprendre i a identificar què és la dislèxia i com ens podem adaptar a aquesta condició tan particular. D'altres continguts que hi seran protagonistes en aquesta última hora, darrera hora del Rebost, per exemple, parlant de noves tecnologies, de la IA, la IA a peu de carrer, una secció que fa la Carmen Pérez i que recuperem perquè sabem què podem fer amb la IA. No tot pot ser tan catastròfic. Siguem optimistes, utilitzem la IA de forma pràctica perquè el nostre dia a dia sigui més fàcil. I a més, parlant de tecnologia, també recuperem l'entrevista amb la Carmen Pérez. Recuperem l'entrevista amb la Windy de Resetea, que ja em feia un lío en tanta tecnologia, eh? La Windy de Resetea, doncs, és una col·laboradora que arriba cada setmana per parlar de tecnologia i què podem fer amb ella, perquè la tecnologia no és el problema, mai ho ha sigut. És l'eina que hem d'utilitzar adequadament. Continguts del Rubí al dia per aquesta darrera hora del Rebost. Un servidor millor que calli, que posi el mate, perquè ràpidament podeu gaudir, tornar a consumir aquests minuts encapsulats de forma gairebé màgica en el Rebost. Que vagi ben de gust!

0: todos los días la lectura, aunque sea poquito rato. Eso es lo, las recomendaciones que hacemos nosotros en el proyecto, ¿no?
1: Con... Clar, perquè aquí és quan entra, en aquest univers, és quan entra en joc el projecte Petito Binding. ¿En què consisteix? ¿Què és exactament? ¿En què projecte? Eso,
0: pues bueno, justamente nosotros lo que intentamos es aplicar todo lo que la evidencia científica dice que hay que hacer cuando hay una dificultad de la lectura. Y, por ejemplo, proponen, hay que trabajar la lectura todos los días, aunque sea, bueno, 5 días a la semana, si se puede, aunque sea poquito rato, ¿eh? Nosotros proponemos sesiones que se hacen online con el papá, con la mamá, haciendo de entrenadores, y duran unos 15 minutos al día, y nosotros tenemos todos esos datos súper monitorizados. Sabemos incluso cómo entra y sale de contento el niño, ¿no?, de la sesión. Le preguntamos, esto es muy importante, cómo de difícil le ha parecido, la velocidad, la precisión, y con todos estos datos nosotros podemos decidir qué sesión poner al día siguiente. Es importantísimo poderse adaptar. Claro, piensa que desde los coles, Pamela, les parece súper difícil. Dices que yo tengo 25 niños, son 25 niveles. Yo no puedo ¿no? adaptarme a todos ellos. Bueno, pues para eso tenemos este apoyo desde casa, ¿no? Que con un entrenador, una entrenadora, como digo, puede hacer sesiones. Y si un niño no está preparado todavía más que para automatizar las vocales, pues ponemos sesiones donde solo trabaja las vocales. Y cuando nos demuestre que ya las reconoce rápidamente, venga, vamos a poner monosílabos, ¿no? Cortitos, los ha hecho bien. Vamos a pasar a bisílabos. ¿Le cuesta un poquito? Vamos a hacer uno intermedio, ¿no? Y de esta manera es como conseguimos que ellos mismos, pues cada día... vean que el reto no es ni imposible ni demasiado sencillo y se aburran, ¿no? Y muchos padres se sorprenden porque dicen, ostras, yo pensaba que era un vago, ¿no? Porque le digo, coge el libro, y no quieren, lo tiran, hay peleas, hay llanto en casa. Digo, claro, porque ahí no estamos adaptándonos. En cuanto nos adaptamos, son los niños los primeros que están súper motivados por hacer las sesiones, y los padres se sorprenden y dicen, ostras, pues es verdad que no era un baguete, ¿no? Era realmente que yo no sabía adaptarme, porque estas sesiones sí que las hace contento, ¿no? Porque obviamente ellos son los primeros que quieren mejorar eso, y son casi siempre son muy conscientes de las dificultades que tienen, aunque no siempre lo exterioricen, y cuando ven que algo les funciona y les va bien, son los primeros, obviamente, que quieren intentarlo.
1: Mm-hmm. Sí. Ara explicàveu això de les sessions que estan adaptades a cada nin i que van modificant-se a mesura que van fent aquesta sessió. Això vol dir que dos infants que tenen dificultats lectores no necessàriament faran exactament la mateixa sessió.
2: No. Cada sessió nosaltres, ja, com deia el Jorge, nosaltres veiem quines velocitats, imagina't el primer dia, comencem provant depenent dels resultats que ens han fet a la primera prova, que fem un primer cribatge a tots els alumnes de primer. Depenent d'aquest resultat, nosaltres adaptem ja quina serà la primera sessió, i en funció ja com va fent aquesta primera sessió, anem veient quines sessions ficarem després. Però evidentment, dos nens amb una dificultat lectora, un pot començar amb les vocals, com deia el Jorge, l'altre ja està començant a fer alguna lectura de síl·labes vocal-consonant o consonant-vocal, i anem adaptant cada dia, perquè així cada dia nosaltres anem podem veure com va millorant aquest alumne. És com la resposta a la intervenció, no? Sí. Aquesta manera de treballar, de veure com està treballant en aquest moment, nosaltres ho hem vist i per tant adaptem la sessió de l'endemà, que de fet és el que ens diu la ciència, que és el que més funciona per a l'aprenentatge de la lectura.
0: Y eso, en la clínica eso tenemos niños de todas las edades, ¿eh? Incluso de la ESO y adultos.
2: Sí, sí.
0: Y lo más útil es adaptarte a su nivel lector de ese momento, no tanto a su edad, porque puede que haya un chico de quinto de primaria que necesite sesiones más sencillas que uno de segundo, de tercero, ¿no? Hay que adaptarse a cada caso, no solamente a la edad, claro.
1: Sí. Rubí, aquest projecte s'està aplicant a l'escola Ribes i a l'escola Balmes.
2: Sí.
1: Què implica dur aquesta metodologia dins una escola? Com es treballa amb els mestres? Perquè també treballeu amb els mestres.
2: Sí, i és molt important per nosaltres també, perquè ens aporten moltíssima informació. De fet, són els que estan a l'aula amb els alumnes. Nosaltres el que fem és, aquestes escoles estem en contacte sempre amb elles, fem un primer cribatge. L'escola Balmes, per exemple, fa molts anys que està treballant amb nosaltres, sí, sí. És una de les primeres escoles que vam tenir al projecte, que col·labora amb nosaltres, i per tant fem un primer cribatge, mirem quins nens i quines nenes estan amb menys habilitat lectora i quins amb més habilitat lectora, comencen aquesta pràctica des de casa, que nosaltres ja hem fet reunions amb les famílies per poder entrenar-los, i des de l'aula també estan fent unes sessions pensades des de la ciència que, per poder millorar altres estructures del llenguatge, no? Com és expressió oral, la comprensió, les memòries, també treballem panel de coding, que és el que treballen més des de casa, i així anem fent com un blog, no? Que nosaltres anem dient a les mestres com estan evolucionant aquests nans cada mes, mes i mig, val? Anem passant informes a l'escola, informes de quantes sessions han entrenat, vinga, va, animen-nos aquestes famílies que puguin entrenar més, i anem parlant, i a final de curs tornem a passar un altre cop el cribatge per veure amb tot l'entrenament que han fet, depèn de l'adherència que hagin tingut

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sapiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple chat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats normalment als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau, exacte.
1: Que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. En la IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? No és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre demanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades. Vull dir, no podem ser abstractes. Se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir,
0: l'has feta
1: jo mateixa he fet sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir una pregunta simple: preparen un menú setmanal, i ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta i ja li he dit: som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, en els menús, en la quantitat de diners que en gastaré, en quan ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Yes. Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Anar això seria ella directament. Ja. Bueno, ja arribarà, ja arribarà. Espera't que això arribarà també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte. No tenim que començar des de zero. És com una conversa. Per això, abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant, amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix. Si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta al que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria: doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita. I continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella. Perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta, i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar, per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer, ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic, escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies, això és res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb l'educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, en frases senceres, no? Com si estiguessin tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i li veig... no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en una educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant a una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el perceu, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara...
0: Ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis, Carmen. Serà sorpresa, serà sorpresa. Molt millor, serà una sorpresa. Carmen, moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

I fins aquí el rebost d'avui. Han sigut 4 hores ben encapsulades, 4 hores recuperades de la programació de Ràdio Rubí, del bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Desitgem que us hagin agradat i recordeu que aquests continguts no només els podeu tornar a gaudir en diferents remissions, redifusions del mateix rebost, sinó que estan dins del nostre web, radiorubí.cat. Allà podeu veure i escoltar diferents continguts que han sigut protagonistes d'aquest rebost. La propera setmana tornarem amb aquest objectiu, eh? Recuperar el bo i millor de la setmana, minuts encapsulats per ser consumits de nou i per gaudir-los en sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de la FM. Que vagi bé!

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Així
2: perquè,
1: sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor d'En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho habito.
1: Jo l'habito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí. I que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mm-hmm. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començava parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valors a l'alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura de DIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat de l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, en majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat, i hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és

0: doncs, plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
0: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau, i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals, en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim, però, al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a 1 milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita metge, etc.
1: Mm-hmm. Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
0: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i a que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
0: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversió.

0: per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer, fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci, doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última es va estrenar relativament fa poc. I, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el col·legi d'advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el col·legi d'advocats i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica, o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 es va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixample la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixample la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que
2: Laura,
0: és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no? Que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies,
0: Laura. Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi continguts sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No, és que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Eleonor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos, aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau, després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit com el temple més important de la música francesa. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València amb un marcador ajustat final de 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí. 1, 2, 3, 4.

Big Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DO Priorat i la DO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi. La producció dels anys anteriors tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat l'ACN, la policia catalana va rebre un avís dissabte a 9:15 de la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir-ne els fets i saber qui és l'autor dels trets, que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, com diem, no hi ha cap ferit, i ara per ara els Mossos tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CB, ahir victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89-86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Rubí, 99.7. FM.
2: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
2: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Fórmula Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a política exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a 9:15 del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CB ahir victòria del Barça davant del València per 89-86. I demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos. Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat la CN. Els fets haurien passat sobre la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final, un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informatius de Ràdio Rubí.
2: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
3: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
4: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
5: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
7: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
6: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
8: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: Però bueno. Però bueno, mis Gildas, molt bon dia. Que sí, que esteu a la feina, que esteu cansades, que aquest cap de setmana, encara que hagi sigut pont, s'us ha fet molt curt. Però, carinyos míos, venim avui amb una supertertúlia amb moltes, moltes coses a comentar. I per això, mireu que a mi m'agrada parlar, si no, no estaré aquí a la ràdio, carinyes, però és que tinc a dues pedazos de persones al meu costat que m'acompanyaran en el dia d'avui. A la meva esquerra tinc el senyor Dani Riviera.
1: Hola! Jo estic una mica loca perquè a vegades fa fred, a vegades fa calor, m'estoy volviendo ya, no sé què posar-me de roba.
0: Literalment.
1: No sé si portar-me una dessuadora, no sé si anar amb biquini, jo no tinc ni idea ja de què
0: Mira,
1: portar.
0: Mira, jo divendres passat vaig agafar i vaig dir, venga, va, em poso una cositina retontorrona per sobre, lo que vaig sortir pel matí per anar a la universitat i dije, the winter is coming. I després per la tarda fotia una calor, no puedo más con mi vida.
1: No, i a més no saps si hauràs de tornar a casa amb barca, perquè depèn del dia...
2: Depèn del dia, s'activen les alarmes i estàs a la uni i dius, ah, vale.
1: El riu Ebre, de cop.
2: Vale, m'he de llogar una barca per poder tornar a casa meva.
0: La Real pregunta, a la UAB necessitarem un pàrquing o necessitarem rotllo un muelle? Què creieu?
1: Jo crec que hauríem de posar un muelle desmuntable. Llavors, els dies que hi hagi les alert, allà posem el muelle.
0: M'encanta aquesta idea. Doncs UAB, senyores de la UAB, apuntin, si us plau. I aquí, aquesta veu que ja heu escoltat aquí, amb la meva dreta tinc a la senyora Sara Roldán.
2: Bon dia, Irene. Bueno, sí, és el que ha dit una mica la Irene. Jo he fet una mica de spoiler, però s'havia de comentar que és que surts pel carrer a primera hora del matí i fot un fred que pela, i després a les 12 del migdia fot una calor que dius, és que ja no sé si portar un anorac, si portar texans curts, és que no sé què coi portar. O sigui, estem en aquest temps que dius, és que és impossible.
0: Estem en aquest temps en el que, efectivament, la vostra locutora de confiança ha agafat el primer refredat de l'hivern, de la tardor, o de lo que sigui això que estem vivint. I a sobre us diré una cosa. Jo quan agafo un refredat, jo soy... Avui, aquí estem? Estem a dia 12, vale. Pues jo el deixaré cap al desembre, vale? O sigui, jo soc de les que agafo una vegada i una vegada fins i tot el curs passat, que bueno, que vosaltres que estàveu a la uni em vèieu, em vaig com refredar. Rius tan malament i em vaig refredar a sobre. En fi, fatal.
1: Suposo que el virus tenia FOMO o algo del teu cos.
0: Ja, bueno, jo no, jo m'estava morint. Era com xotxo ubicat i ja.
2: La Irene no desitjava això. Creu-me, no ho desitjava.
0: Però bueno, mira, el bo que tenen aquestes coses aquests dies de pluja i aquests refredats és que després te quedes a casa a gustíssim amb una manteta i amb una pedazo de peli que vaig poder veure farà un parell de setmanes que mira, pelos, és l'únic que puedo decir. Sabeu de quin estic parlant?
2: Estem parlant de les boles negres?
0: No, això en aquest horari no es pot dir, efectivament. Efectivament, Sara, et volies referir a la bola negra?
2: Sí, sí, això, perdó. És que m'he equivocat de gènere una mica, sí. he anat cap a un altre gènere.
0: T'has sido otra pàgina web que no era, xoxo
2: sí,
0: loco.
2: Sí.
0: Pues això, vosaltres heu vist la peli o què?
1: Sí, sí, ja l'he vist. Bueno, estava també una mica malament com tu, potser m'estava morint en meitat de la butaca, però bueno, no passa res.
0: Però mira, xica...
1: Vaig plorar, però del dolor d'estómac, però bueno, no passa res.
0: Ai, no... Mira, d'aquesta pel·lícula farem una secció així com Déu mana. Però vull comentar una cosa que m'ha passat en aquesta setmana, la veritat. Loca, necessito que aquesta pel·li guanyi un Oscar ja, que la posin a Netflix i la posin a tots llocs. Sento que és una pel·li que no m'ha servit només veure-la amb una vegada i que no em para de sortir TikToks i no me da tiempo a repostear-los todos, la verdad.
1: Se t'ha quedat bloquejat a l'Instagram o alguna cosa, no? De tant repostejar.
0: Saps el típic que a vegades et denuncien com a pàgina rotllo robot?
1: Ella es vot.
0: Mira, he de reconèixer, una vegada em va passar amb la pàgina de James Charles. Vaig tenir una època en què jo estava loca, m'encantaven els seus vídeos, tal. Tinc, de fet, una dessuadora que em va costar 40 lereles, que darrere posta com sisters, sisters, sisters.
1: Oh my
0: God. I em van denunciar un moment la compte, la van tenir bloquejada breument perquè es pensava que era un bot, perquè vaig posar un dia, m'encanta James Charles, que és lo que mejor que puedo hacer. Like, siguiente post. Pues así nos veréis con los Javis.
1: Suposo que, hey sisters.
2: Hi, Javis, hello, soy tu próxima pesadilla.
0: Total. Tia, últimament a sobre m'està passant que tinc encara més la necessitat de que em facin una pel·lícula d'un llibre que vull treure. La
1: ui, ui, ui, ui. A veure, explica'ns una mica això. De què va, de què va?
0: O sigui... Perdoneu, evidències de que no m'estem petint aquí el pegote. No, perquè, o sigui, cada vegada m'adono més també amb el tema de periodisme, que m'encanta parlar, per la sorpresa de nadie, i m'agrada moltíssim escriure i crear les meves històries, i, bueno, és un pequeño spoiler, chicas, però, bueno, això es queda entre el vermut d'avui, entre nosaltres i les Hildes que ens escolten, que estic escrivint un llibre. I què passa? Que... A mi me gusta uno Javi más junto en tu lápido, així, hablando mal y pronto, ¿no? I cada cop m'estic adonant més que em vull dedicar alguna cosa d'escriure i, vamos, després de veure La bola negra era como, bueno, me queréis editar la vida, queréis hacer una peli sobre mí, mi algo... ¡Ah, quina necessitat!
1: Rollo La veneno, així, biografia. Oh. Irene, en grande.
0: Home, jo he de dir que la meva vida és una miqueta rollo drames i comèdies i te da para tres volúmenes, ¿eh?
1: Pues ja està, una miniserie. ¿Cómo?
0: Pues venga, suma...
2: Mini no, maxi sí.
0: Suma content, ponte a trabajar. Però bueno, nenes, deixem de parlar de mi, perquè avui venim amb uns temes, que menudos temes, que, bueno, no ensenyaré la samarreta, no vagis que faci spoiler, guiño, guiño. Així que què us sembla si comencem amb el programa i ens posem a tope?
1: Vinga.
0: Let's go. Pues vinga, tres gildetes avui i anem endavant.

0: Bueno. Jo vinc a parlar d'una cosa que ha passat, bueno, la setmana passada, no, diguem, que va començar la última gira d'Ocas Grasses, no?
1: No digas eso, pequeño, no digas eso, por favor, que me duele.
0: Perdó, us he donat el cor, no? Ho sento molt. Bueno, llavors, va començar i van haver-hi 4 concerts, no? L'últim, em sembla que va ser el Deo. Però per què van ser tots seguits? Ho sabem o no ho sabem?
1: Hòstia, jo no tinc ni idea. Jo suposo que va ser la vinga, va, fem la feina, agafem i tirem, no?
0: Jo tenia entès que eren com esparcits. Rollo, feien un dia enmig de descans. Això tenia entès, però...
2: Però jo suposo que ho hauran fet així també, perquè és un mal tràngol, no? Suposo, després de, crec que 14 anys de carrera, si no m'equivoco, fer com la teva última gira, llavors és com, vinga, va, ràpid, que no vull passar malament. Llavors, totes concerts la mateixa setmana i sí, pa'lante. Sí.
1: Clar, però hem de tenir una mica en compte que van començar sent, crec que eren un parell de dies, si no record malament.
0: I han acabat sent 4, em sembla, no?
1: Sí. Loca.
0: Que és Taylor Swift, ja. Bueno, doncs, el que va passar en veritat és que va ploure molt. No sé si ho sabeu. No sé si va passar
2: no,
0: o no.
2: Què? No, què
0: que ara van a veure nous rius, jo crec, implantats a Catalunya.
2: Es van crear nous rius.
0: Exacte, exacte. I què va passar? Doncs que van dir, home, pues no ho podem fer el dia 7, no?
1: Per lo que sí, sea, no.
0: Per lo que sea, no? Llavors, els van posar tots seguits. Llavors, en comptes de fer-ho un dia sí, un dia no, doncs els van posar tots seguits. Ostres. Però clar... És una mica problema, no? Vosaltres vau anar o què?
1: Jo he de dir que vaig tenir el grandíssim, grandíssim plaer de poder anar, que precisament per això deia de no spoilers, però mira, així, el cor invertit, no em surt molt bé, però bueno. I la veritat per mi, o sigui, va ser una experiència molt maca, però també em va costar una mica, la veritat. O sigui, així ja que estem en confiança, no? Per mi, Ocas Grasses, o sigui, en un dels pitjors moments que vaig estar, estava així, em vaig fer mal al genoll, batxillerat, coses rares, no? I me recordo que precisament tots els matins em portava ma mare cap a batxillerat. I precisament, o sigui, tenia el CD d'Ocas Grasses i sonava en bucle al meu cotxe i la meva mare era com amb aquestes cançons de vinga, va, anem cap endavant, que vagi molt bé el dia. Quan estava jo tots els dies dient vull deixar batxillerat, no puedo más con mi vida, me bajo del barco. O sigui que jo per mi va haver com un punt d'emoció de, hòstia, estic vivint això, aquest concert, l'estic vivint també realment amb la gent que estimo perquè vaig anar amb dues amigues, una d'elles la meva millor amiga i la meva parella, i llavors era com, hòstia, que mejor, no? I l'altra banda també perquè, hòstia, perquè totes aquelles cançons que em parlaven com de tantes coses, les estava vivint, era com... Ah! Vaig estar plorant des del primer moment, la veritat.
0: Tothom diu això, que va estar plorant... Vamos, des del principi fins al final.
1: Clar, és que a sobre has de tenir en compte que jo almenys, o sigui, una mica la concepció que tinc de concert, com si jo fos de algo, saps, de reartista, però que normalment aviam, comença, o sigui, bé, amb alguna...

0: Sí, sí, em sona, em sona.
1: Pues aquesta. Però a part d'això, o sigui, espectacular. Espectacular, espectacular.
2: Bueno, pues hi ha gent que va estar molt contenta, però hi ha gent que al final no va anar-hi. Clar, és que va ploure tant que al haver canviat els dies, doncs la gent ja no va poder anar.
0: És que això és heavy, eh? Perquè, clar, tu tens programat... Bueno, jo he escoltat de gent que potser ve, jo què sé, de València o de qualsevol altre lloc, o de Girona, de Lleida, tal, i venen a Barcelona només pel concert. Clar, t'avisen el mateix dia que cancelen el concert, doncs, clar, és que ja no pots fer res, perquè imagina't, és que ja t'has pillat aquell dia lliure al treball, suposo, per poder anar-hi, i potser el dia que ajornen el concert no et va bé, llavors et quedes sense concert. Llavors entenc que ho hagin cancel·lat perquè ja va haver-hi molts problemes de mobilitat, però també és com, tio, em fa molta pena aquesta gent perquè s'ha quedat sense concert, doncs per una cosa que no depèn d'ells, no?
2: Clar, i a sobre ja no és una cosa motivada, m'he quedat sense veure el concert, sinó que la gent que ve de fora, t'has gastat els diners a les entrades, els diners al viatge.
0: Exacte.
2: Hi haurà gent que s'haurà quedat a dormir perquè no té temps de tornar a casa.
1: Totalment.
2: Llavors, no vas al concert i a sobre t'has gastat, jo què sé, 500 euros que van a la paperera directament, perquè no pots fer res.
1: Clar, i a més, o sigui, tot depèn també potser una mica del tipus d'entrada que hagis agafat. Que sí que, dintre el que cap lo bo és que el comunicat que van fer era que, escolta, que el concert que s'havia de fer, en teoria, si no recordo malament, dimarts es va passar dijous... llavors, bueno, que qui no pogués anar que se li retornarien els diners, però clar, hi ha a vegades les entrades de front stage, que la pista estava dividida entre la B, la de darrere, i la A, i la A costava com 100 pavos. Vagi ser que t'hagis gastat en això, entre el transport. Després m'ha agradat molt el que has dit, que també a vegades potser que sí, que t'hagis agafat un hotelito, hostalito d'estos cochambrosos, però per passar la nit.
0: Que això ja costa uns diners, o sigui, encara que sigui, jo què sé, una o dues estrelles per passar la nit, ja et costa els teus diners, també.
2: Que sobre Barcelona, que està gentrificada, no?
0: No?
2: Això ho hem de recordar també, eh?
1: Clar, no, que aquesta era una altra que jo estava pensant ara, de, bueno, pues, te coges un Ibis d'estos tontorrones i ja està. Maritxot, que estem parlant de Barcelona.
2: Un hotel càpsula, ja, d'acord. Bueno, jo vinc a plantejar aquest tema. Per què ens avisen tard d'aquestes coses quan t'has gastat uns diners? Has comprat les entrades fa un any i de cop passa això. I què fas amb els teus diners? Què fas amb les teves ganes d'anar al concert perquè ja no pots anar? Què fem amb això?
1: Buf,
0: tema complicat, eh? No, és que és tema complicat, perquè clar, jo anava a dir que és cert que l'han cancel·lat després d'un any de posar les entrades en venda, però clar, la pluja és una cosa que no depèn de l'organització del concert ni de res. Llavors, i a més se sap amb molt poc de temps d'antelació, o sigui, els radars aquests van una mica amb 3 hores, potser, de... Envio l'alarma perquè sé que en 3 hores plourà, però no ho puc saber potser un o dos dies abans.
1: Total. I a més també que... Clar, és que és el que diu la Sara, que no és, per exemple... Jo vaig anar al concert del Morrissey i dels Smiths i vaig tenir sort de que va aparèixer al concert perquè tenia una fama en els últims concerts d'agafar i ni presentar-se, o sigui, de no sortir. Llavors, clar, aquí et quedes amb una cara de nyoqui dient, escolta, m'he deixat els meus diners, m'he desplaçat fins aquí, tenint en compte que, bueno, que també el Morrissey és més internacional, no? O sigui, que qui pot atraure? Llavors, clar, fins aquí, hòstia... puta dona, i dius, ja està. Però és una cosa de la pluja, és que també entenc que hi ha tot un equip tècnic darrere, hi ha tot l'equipament, que això com es mulli, mi vida, ni gira, ni giro, ni concert, saps? Llavors, clar, no sé, em fa molta pena, però bueno, donant l'oportunitat de canviar el dia, que realment no podem fer res més. No és que diguis, aquesta gent d'aquí darrere, que es pot veure, bueno, crec que és cap a l'altre cantó, no és que s'hagin aixecat i hagin dit, ai, que bonito dia per aplazar un concerto. No, hombre, no, ha sigut per una pluja.
2: També es podria plantejar d'una altra manera, no? Que en comptes d'avisar-ho amb una intentació que faràs un concert, dubto que un concert o Cas Grasses tingui tant espectacle per practicar, no? Llavors, amb 6 mesos d'antelació, per exemple, seria més fàcil, o sigui... Coses de la pluja ja, dius, bueno, no passa res. Però a vegades passa que, com has dit tu, l'artista ni es presenta. Diu, no em dóna la gana de sortir. Home, aquestes coses, doncs si ho fas amb una mica menys de temps, doncs potser també tu penses més. Dius, bueno, doncs em ve de gust anar o no em ve de gust anar.

0: no, perquè si tinc una cosa aquell dia, doncs ja no vaig. Potser amb una indentació ja no, no saps realment què tens o no tens.
1: És que aquesta problemàtica que poses a sobre la taula és que és super, super realment necessària i de comentar i dir, hòstia, estem pagant per uns concerts que, bueno, cada vegada sabem més que la cultura s'està aburgesant, no? I, bueno, de fet, l'altre dia vaig veure una comparativa que no sé si vindrà... Ah, era un grup, era un grup dels Estats Units antic, rotllo 70-80, ara no em feu dir el nom, però l'entrada original de quan van venir a l'any de la Kika, per així dir-ho, entre cometes, era, que era aquí, no sé si era no, Bob Dylan o Metallica, pot ser que vingui... No, no me'n recordo qui era, realment, no vull... No m'ho sé desinformar, que som periodistes, però costava com 39 euros l'entrada i ara mireu una entrada a pista i costava 400 euros. Llavors, clar, estem posant uns concerts que estàs fent amb un any vista, que si tu pots dir, vinga, va, em gasto la pasta, m'implico les cues també hi ha ara i les guerres que hi ha per comprar-les.
2: Guerra Ticketmaster?
1: Claro, que dius...
2: Oh my God.
1: Marifé, què fem? Llavors, jo crec que també seria molt guai el que has dit tu de, hòstia, si haig de fer un concert, fer amb uns mesos d'antelació, però no amb un any. O sigui, jo en un any, jo les vaig agafar l'any passat, jo no sabia si potser aquest dia al final tindria una pràctica, si tindria examen del que fos, o... O xica, jo què sé.
0: No, qui sap, potser els cancel·len els Oques Grasses per alguna cosa que ha passat, alguna cosa greu. No saps si són pedòfils i surten en un mes abans del concert i dius, bueno, no. Jo ara aniré a aquell concert amb aquestes persones que són com... que vulneren els meus uh-huh. drets o les meves llibertats, no sé, coses d'aquestes. Llavors, també tinc la idea de... Abans teníem, jo què sé, el Michael Jackson, que venia a pobles d'Espanya... que estaven quasi despoblats.
1: En sèrio?
0: Jo tinc... No, ara no m'ho facis dir, perquè tampoc ho sé, ho hauria de buscar, però sortia el Michael Jackson, no sé si era Teruel o Murcia o alguna,
2: wow,
0: algun lloc d'aquests.
2: Teruel existe.
1: I hoy, en Despeñaperros, Miguel Jackson.
0: Clar, és que dius, el Michael Jackson s'anava per Espanya i ara els Oques Grasses dius Barcelona i punt. I, no, i tothom ha d'anar a Barcelona a veure el concert i desplaçar-se.
2: O els de Shakira, que són només a Madrid. O sigui, són 12 concerts, em sembla, o 14, o sigui, una barbaritat, i són només a Madrid. Tio, posa-ho també a Barcelona. O, jo que sé, per exemple, a Oques Grasses, tinc una amiga que viu a Olot, a Girona, i a ella li agrada moltíssim Oques Grasses. Clar, no pot, o sigui, no pot permetre's venir aquí a Barcelona per tal. Llavors, si saps que ets un grup que tens molt d'èxit a tota Catalunya, doncs planteja't fer... ni que sigui a Barcelona, hi ha una altra província de Catalunya.
0: És que no és això de... No, només fem dos concerts a Barcelona. No, és que fan 10 concerts i tots a Barcelona, que en comptes de ser una gira, és una estada a la ciutat on estàs, no?
2: Literalment.
0: És que és Las Vegas, això, ara. Sí, claro.
2: Literalment Shakira. És que em ve tota l'estona al cap Shakira, que ha fet allà 15 concerts.
0: Clar, és que no és només Shakira, jo què sé... Olivia Rodrigo, tota aquesta sí. gent que és de fora, Taylor Swift també, només Madrid.
2: Taylor Swift, sí.
0: Aquesta gent que tu saps que pot... Vas a qualsevol lloc i tothom va, i tens tota la pasta del món, cony, posat, no? En plan, implicat una mica que la gent t'està pagant l'entrada, o sigui, vius a la gent.
2: M'encanta que el Dani està indignat, eh? O sigui, està indignat de veritat.
1: És com ens hauríem de posar tots davant d'això de la cultura.
0: Pum. Sí, és que amb tot, perquè no pot ser que la cultura sigui pagar i pagar i pagar i pagar, perquè la cultura és de tots, és del poble. Ho hauríem de reivindicar més, no?
2: Dani for president.
0: Bueno, no m'he quedat aquí, eh? No m'he
2: quedat
0: aquí.
2: Encara queden més coses.
0: Encara queden més coses.
1: Pues clar perquè, que sí.
0: Ara que dieu que estic aquí reivindicant, he fet 5 lleis que posaria.
2: Lleis, eh?
0: Obligacions.
1: La Constitució del Dani.
0: Òbviament, si fos president, això seria el primer que faria.
2: A les pròximes eleccions, jo votaré el Dani.
0: Em presento.
1: 29N, vote for Dani.
0: Llavors, què us sembla? Si dic les 5, cada una... i opineu, què penseu sobre el tema.
1: Me gusta como piensas.
0: Bé, la primera. Treu les entrades, com he comentat, amb un màxim de 6 mesos d'antelació. Perquè poden passar moltes coses en un any. Tu no saps si podràs anar al final o no. Què opineu d'això?
1: Voto per la teva llei.
0: Sí?
2: Jo també ho voto.
0: Home, és que no
2: votem a favor.
0: Estic enfadat. Home, un any d'antelació em sembla molt. Però
2: és
0: molt.
2: Heavy.
0: A més, ara acostumen a treure les entrades dels concerts abans que hagi sortit l'àlbum que promociona el concert.
1: Que és altra.
0: Llavors, tu creus que realment compro l'entrada i després no m'agraden les cançons que has tret? Vaig allà, per què? Per veure't ballar? Fer el tonto. No m'agraden les cançons, què faig? Em tapo les orelles?
1: No! No, i així cap endavant, cap endarrere, no!
0: és que ja està bé, estic enfadat. La segona, els artistes han de deixar de ser uns vagos, perquè com he dit, en comptes de posar 500 dates al mateix lloc, que es moguin pel territori, perquè hi ha gent que et vol veure.
2: Que no es moguin els teus fans, mou-te tu.
0: Clar, perquè t'estan pagant.
2: Com a lema de vida. O sigui,
0: vius aquestes persones i realment els estàs fent pagar encara més, perquè és com el que hem dit. Si poses el concert a Barcelona i després tu vius, jo què sé, a qualsevol altra punta d'Espanya, estàs fent pagar l'entrada, pagar el transport, pagar l'estada allà, l'hotel, el que sigui, les dietes, qualsevol cosa ho has de pagar allà. Llavors, què fas? Et gastes 1.000 euros en un concert? I després, que valgui la pena, perquè si després és un tio amb xandall cantant davant d'un escenari, m'he gastat 1.000 euros per veure aquesta persona, realment.
2: Heavy.
1: No, i que a més, jo també trobo una cosa que nosaltres també hem de dir que podem parlar des del privilegi de que vivim. Tu a Barcelona potser sí que una miqueta més de fora i de més, però sí, no deixes de viure a Barcelona, i nosaltres que vivim a tres quarts d'hora, bueno, sí, entre tres quarts d'hora, 40 minuts fins a Barcelona, més després d'anar a Montjuïc. En una hora màxim, o sigui, estem ja a Montjuïc i vamos, i podem veure tots els concerts. Però també la idea de centralitzar la cultura i d'entendre que no totes les coses han de passar només a les capitals, i també és el que et dic, que després també les capitals, amb els problemes de gentrificació que estem tenint, poder assumir el gas de ser part d'aquesta cultura, no ens hauria de poder tocar tant la butxaca, no sé.
0: Totalment. Us poso la tercera.
1: Let's go.
0: Aquest és un tema bastant interessant, eh? Prou d'especular amb el preu de les entrades. Home, ja tenim prou amb el preu de l'habitatge.
2: Sí.
0: Jo opino que això que hi hagi quatre empreses que ho controlen tot, que generalment són Ticketmaster i Live Nation, haurien de fer-s'ho mirar als governs, perquè no és normal que hi hagi dues empreses que controlin tot i fan el que els hi dona la gana i ningú els diu res. I això després de posar el preu a 80 euros i quan hi ha una alta demanda en aquell lloc, el posen a 150. Què és això? T'està rient en la meva cara o com va?
2: O el tema de la revenda, no? Que aquests llocs estan permetent no tenir cap tipus de filtre perquè la gent pugui comprar entrades, i per exemple jo el que faria seria doncs que l'entrada vagi amb el teu DNI perquè no la puguis revendre ni res, o sigui...
0: Posar com a màxim dos o tres entrades per persona, perquè després va la gent, es posa els primers a la cua, compra 10 entrades i les posa a revendre a tres vegades el preu.
2: O sigui, que si la revens perquè no pots anar i la revens al mateix preu de compra, que per exemple és el que vas fer tu. És el que vas fer tu.
1: Totalment.
2: Sí, però això ho veig just, perquè dius, vale, no hi puc anar, m'he comprat les altres entrades per anar amb el meu nòvio o la meva millor amiga, vale, ok, doncs la revenc, però al mateix preu. Però és que hi ha gent que ja al mateix dia que la compra la revén al doble o al triple. Què dius? És que... Què és això?
0: I això poc es parla, que està passant amb qualsevol cosa. Per exemple, amb els cubells de cinema també passa, que sí, surten aquests de promoció de pel·lícula i el mateix dia que surt ja estan per 500 euros, que és un tros de plàstic.
1: Tio. O sigui, jo així com de cubells que hagi comprat, realment, només em vaig comprar quan vaig anar a veure la de Michael Jackson amb el meu nòvio perquè és superfan, i va ser el pal de vinga, va, em fa il·lusió o tal... I encara així era caríssim el d'este, realment per lo que era. Però posar-te a especular amb un d'esto és de tristes. Cariño, eres un triste. Eso para empezar.
0: Sí, totalment. O sigui, estàs fent el teu sou de revendre aquests productes que són trossos de plàstic i lliurat de la gent.
1: Totalment. I, bueno, o sigui, ubicant més cap a nivell oques grasses, o sigui que sí, per fan, l'over, tal, oques, però que l'empresa que ho portava, que era The Project, crec que permetia comprar fins a 20 entrades.
2: És que és una barbaritat.
1: O sigui, i jo fins a... Va ser realment el dia anterior, dos dies abans, que em vaig ficar per si de casa The Project a veure si quedava alguna mena de revenda o tal per poder anar el dia que anava la meva millor amiga... I va ser que de cop van alliberar entrades. Menys mal, perquè si no, em vaig posar a buscar el típic per mil anuncios, per Wallapop, via Gogó, o Gogó, em fa molta por i hi ha gent que ha agafat i de comprar l'entrada per, bueno, 4 o 5 vegades més i després d'arribar i de dir, cariño, esto no es válido. O sigui que fa por. I tio, que una entrada al principi de tot, la venien a... Bueno, de normal, pista B, eren 48 euros a 100 pavos, 120, i jo, ah, dic així, xoxo.
0: Bueno, seguim. Segueixo molt enfadat, eh?
1: Segueix.
0: Ja que paguem un dineral, com he dit abans, que valgui la pena en el concert. O sigui, no pot ser que vagi allà i hi hagi quatre senyors fent el tonto. que almenys hi hagi atrets, o que hi hagi ballarins, que hi hagi un espectacle, que hi hagi...
2: Que s'ocorrin.
0: Vull focs artificials. Katy Perry en el seu moment de glòria, pues així ho vull en tots els concerts.
2: Més igual
0: que sigui, o que els grasses, Travis Scott, qui sigui. Qui sigui, jo vull espectacle.
1: Bien barroquita, niña, quiero el escenario.
0: Home, quantes més coses, millor. Venga, venga, pone, venga.
1: Clar, però és que aquí també, o sigui, super a favor, però després també compta que ens pujarà el preu de l'entrada, perquè no és... O sigui, tot el tema d'haver de fer els visuals, de tota la parafernàlia, de la maquinària que han de fer, a la gent encara més que han de contractar com a maquis perquè muntin. També se no va de pressupost, xotxo.
0: Bueno, però llavors trauré el que inflin els preus, no? Perquè tu què costi tant, no? 200 euros per un concert? Ai, sí, no sé,
2: les lleis són modificables segons el que es faci.
0: Exacte. No em desmuntis el que he fet, perquè després me vuelvo loca.
1: Perdó, senyor president, continuï.
0: Bueno, per últim, aquesta és més personal, però jo vaig a un concert i vull que duri mínim 2 hores.
2: Sí.
1: Mm-hmm.
2: Sí.
0: O sigui, tampoc dic que et quedis sense cordes vocals, però 1 hora i 20 de concert, doncs pues, no sé, és que en un plis pla s'acaba. I us, i ara què he fet aquí?
1: No, he agafat, era fins aquí, he agafat el bus o la línia de metro i m'he barallat amb 4 guiris que m'han creuat per davant i amb tots els altres fans per néixer el bus, per a què? Per a esto.
0: Home, 2 hores mínim. I després entres a les playlists, al setlist, i et diu, no són 20 cançons, 20 cançons.
2: Ja. Yeah.
0: Tens 200, sí, sí. No sé.
2: Bueno, la Taylor Swift, de fet, va fer com 37-40 cançons.
0: Clar, clar, això ja, dius...
2: Que ja
0: has
2: durat
0: hora,
2: com 3 hores i pico.
0: Sí, 3 hores i mig, dius, bueno, vale, potser li farà una mica mal la gola, però...
1: Això és estar un poco loquita i que los fans, inclús a mig del concert, necessiten els panyals aquests que es posaven. Això és un poco...
2: Que heavy.
0: Però, bueno, 2 hores, jo crec que aguanta el cantant, aguanta la gent, aguanta tothom.
1: Sí, perquè realment també al principi hi ha molta preferència de què, bueno, anem a parlar a Barcelona, què, Barcelona, com esteu? Ah, sí, ens agrada molt. I que al principi sembla, o sigui, molta palabreria, quan estic fent una miqueta de show, tal. Jo veig bé, 2 hores de concert mínim.
0: I després les cançons que afegeixen després, hombre, aquest amago que fan de se'n van i tornen després, però això és un afegit.
2: Però això ho han de deixar de fer, perquè tothom ja sap que anirà un altre. O sigui, sí, és com, perquè tio, per què ho fas?
0: Totes les llistes de cançons estan a Spotify, després estan a les notícies, estan a tot arreu.
2: I a més que l'última sempre és la més coneguda. És com, jo vaig anar al concert de Camela, i real, això és real, i el meu pare va acabar i va dir, venga, vamos, vamos, no sé què. I jo, papa, però que falta quan zarpa el amor? I dice, no, que ja se han ido. Jo, que no, que anda, o sigui, han de cantar quan zarpa el amor. Com Camela no va cantar quan zarpa el amor? I efectivament, perquè van fer aquesta parafernària de que s'anaven i de sobte tot el mundo, quan zarpa el amor, quan zarpa el amor? I llavors van tornar.
1: Home, que això després queda molt bé el vídeo a xarxes de que la gent te pida, que no suba tot a ser l'ego.
0: Clar, clar. Jo crec que al final del concert, quan acabi, de veritat haurien de posar un The End, ups, o algo així, no?
1: De ahora sí,
0: ja te'n pots anar, que han de rentar.
1: A mi m'agradaria preguntar-vos, ja que has dit això de les playlists, vosaltres sou del tipus de gent que abans d'anar al concert s'agafa i es mira la playlist i se li treu una miqueta com aquestes coses de... Hòstia, la vull mirar per saber-me les cançons, tal, i de més? O sou dels que dieu, me voy a l'aventura, que me sorprenden i no sé res?
0: Jo directament, quan surt el primer concert que fan de la gira, em fico a Spotify i busco la llista.
1: En sèrio?
2: Jo sí,
0: i me la poso en bucle, perquè em fa vergonya també no saber-me les cançons i que hi hagi algú que pensi, però aquest tio que és un fan falso...
1: És un pedazo de poser.
0: Pues això, jo faig això.
2: A mi això em va passar amb Bad Girl, però perquè va treure el disc 2 setmanes abans del concert a Barcelona. I va ser com, tio, o sigui, no em puc aprendre les cançons en 2 setmanes. Llavors la tenia en bucle, el setlist. Bueno, no, perquè no hi havia ni setlist, tenia en bucle el disc, perquè si no, no em sabria les cançons pel concert.
0: I amb la lletra ja impresa en un folder.
1: T'imagines allà davant... així, mentre cantes la cançó, saps de... Que d'amor en aquest món.
0: Totalment, jo ho faria.
1: Ai, madre. Pues, Dani... Has acabat fins aquí la teva constitució?
0: Sí, sí. Us ha agradat? Em votareu?
1: Sí. Jo et votaré... Bueno, també... Viendo com és el panorama, la veritat, jo crec que et votaré a tu, carinyo.
2: Sí, perquè jo és que no sé a qui votar, o sigui que el Dani. Ja està, ja m'has donat la via lliure que
1: tinc. Dani for president, Dani for culture, Dani in our hearts.
0: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
1: Pues bueno, Marifés, què us sembla si deixem-ho que es gràcies al nostre cor, però continuem la tertúlia amb el següent tema?
0: Vinga.
1: Us animeu?
0: Endavant.
1: pues let's go.

0: Bon dia, Gildes! Anem amb la meva secció? Oh my god, quant de temps, quant de temps. Bé, avui vinc a parlar de les alarmes. Ja hem parlat una mica abans.
1: No!
0: És aquest so estrident i res agradable. Aquest. Just aquest. És que està arribant una mica tard. Està arribant una mica tard perquè és el que l'alarma que m'avisa de que he de fer la secció sobre les alarmes de protecció. Però clar, arriben tard.
2: Jo crec que les pots enfonsar perfectament, eh? Aquí estàs esperant a que les enfonsis.
0: Doncs, com deia, és aquest so res agradable que haurem escoltat unes 30 vegades en aquestes dues últimes setmanes.
1: Mira, jo d'una banda estic una mica fins al monyo de que siguin les 12 de la nit i de cop... Però després, d'altra banda, també m'ha tret algun dia d'haver d'anar a la uni, o sigui que realment és com, bueno, fair enough, em quedo a casa a veure...
0: Sí, l'infart val la pena, no? L'infart aquest que et dona l'alarma val la pena perquè si de sobte no vas a classe és com, vale, alegria.
1: I aniré més allà encara. En aquells moments a sobre que et fa l'alarma, dius, va, demà no tinc un, i miren i diuen, aneu en compte amb la mobilitat, si us plau, no us apropeu al litoral. Clar, per què em poses llavors una alarma? Per què?
0: O sigui, si em poses l'alarma, que sigui perquè hi ha suspensió de les coses.
2: Però el moment en el que et sona l'alarma a meitat de classe ja et diu, no et pots moure. Bueno, és que jo me'n vull anar a casa avui.
0: Literalment,
2: la classe
0: és que
2: ens
0: va passar, a més, ens va passar.
1: Què va passar, Sara? Explica per l'audiència.
0: Que ens va passar el dilluns de la setmana passada, que eren les 10 i va sonar l'alarmeta. I ens van dir, no, fins a les 2 us recomanem quedar-vos al campus, no sé què. És com, acabem la classe a les 12 i ens volem anar a casa. O sigui, ens van pràcticament obligar o recomanar, no sé. Però ens van dir que ens havíem de quedar tancats allà al campus, a la UAB.
2: Però és que a sobre se sabia que anava a ploure fort.
0: Sí.
2: I no van cancel·lar les classes. Vull dir-te, no sé si ja saps que ploure fort. O sigui, jo sé que a vegades no és com molt fiable, però portava tota la setmana passada plovent un montón. Que menys que ens cancel·lis les classes, no? Que després he de tornar a casa, que sembla que m'he dutxat per segona vegada.
0: No, heavy. O sigui, va acabar tot inundat i la nostra roba també inundada. Però, bueno, ho veig una mica a cares de preocupació perquè crec que penseu que vindré a parlar de les conseqüències dels aiguats d'aquesta setmana. I és que per això ja està a Rubí al dia. O sigui, nosaltres som les Gildes, no? Nosaltres comentem, nosaltres xerrem i jo vinc a donar-li una volta una mica a l'estil impostor, no? D'això que ha passat. I és per això que avui vinc a fer una proposta seriosa a Protecció Civil, una mica com ha fet el Dani de les lleis. Doncs jo
2: vinc... Podem fer una coalició, si vols.
0: Sí.
2: Em sembla bé?
0: Sí, em sembla bé. Ho pactem aquí. Doncs jo vinc a fer una proposta seriosa a Protecció Civil, perquè jo, Sara Roldán, aquí en companyia de les meves gildes, Dani Rivera i Irene Mires, exposaré les situacions excepcionals en què jo activaria l'alarma S-Alert.
2: Oh, wow.
1: Txan, txan, txan.
2: Hashtag miedo.
0: Terror. Tingueu terror perquè vinc forta, eh? La primera seria el bon funcionament de Rodalies.
1: Va, que no som el dia dels innocents, sisplau, deixa't els acudits.
0: Que això seria una situació tan excepcional. O sigui, seria tan miraclós, no? Que funcionés Rodalies per
2: realment,
0: una vegada.
2: Crec que no val la pena posar aquesta perquè mai passarà, llavors. Tindríem aquesta alarma tota l'estona pendent.
0: Superutòpic, no?
2: Sí,
0: super...
2: no? O sigui, per això no pots dir res. Perquè no passarà.
0: Doncs seria una situació tan miraclosa que jo crec que, sens dubte, mereixeria un S-Alert. I de fet, crec que la gent de Rodalies, i això també ho volia dir aquí, perquè crec que la gent, que els usuaris de Rodalies, mereixen un aplaudiment mínim i una abraçada, un premi, jo que sé, una classe de ioga gratis, un spa gratis, uns 3 dies a les Maldives, perquè és que tot el que han d'aguantar aquesta gent és molt, molt i molt fort. Llavors jo activaria aquesta alarma S-Alert i això aniria amb un text d'acompanyament. I m'he inventat aquest text. Alerta! Situació excepcional a Catalunya. El tren de Rodalies ha arribat a l'hora. Preguem que agafeu aquest tren i que no desaprofiteu aquesta oportunitat. Segurament serà l'única en els pròxims 20 anys.
2: Oh, wow!
0: Què us sembla, nois? M'ho compreu o no m'ho compreu?
2: Sembla que el Lorca ho ha escrit, això, eh?
0: La bola negra?
2: La bola negra.
1: Les boles negres.
2: La bola negra 2.
0: Les boles negres de... Les boles negres de Rodalies.
1: No, o sigui, m'agradaria comprar-te-la, però és que és molt utòpic, eh? O sigui, jo no he conegut mai un cas de Renfe, Rodalies, etc, com li vulguis dir, que realment hagi funcionat a l'hora. O sigui, jo no sabeu lo feliç que em sento de poder utilitzar els ferrocarrils FGC tots els dies i anar amb la meva T-mobilitat i fer... i que em digui que passaran un minut, i ja està, en el minut. Jo és de les millors coses, jo crec que li ha passat aquesta petita nació nostra.
0: I de vegades els ferros arriben abans. O sigui, sí, que sí. És que,
2: i demanen perdó per arribar abans, eh? No, no. Twitter ho fan.
1: En sèrio?
2: Sí, sí.
0: Va haver un dia que per Twitter van dir, perdoneu, aquest tren ha sortit 5 segons abans d'on ha de sortir.
1: Què dius?
0: Sí, t'ho juro. Parlant i no era
2: de,
0: conya.
2: Parlant de Twitter, heu vist els de Rodalies que contesten a la gent quan no hi ha servei dient, no, pots utilitzar aquest servei en comptes del nostre, com rient-se de la gent?
1: Què dius?
2: Que semblen Ryanair,
0: ja. Que heavy.
2: O sigui, la gent posa... què faig perquè no em puc moure de casa sense els Rodalies? Pots agafar aquest servei? Xica,
0: és com, no sé. El nostre servei és tan merda que t'oferim un altre servei, no?
2: Millor que no agafis aquest, vull dir-te, no et val la pena.
1: Jo te lo vendo però perquè me paga, però jo si fosse tu, xica, jo no vendria.
2: Jo crec que ja és més humà del fet de... És que sé que no arribaràs a temps, llavors millor buscat una alternativa perquè no vindràs.
0: No, és que és heavy lo de Rodalies. Jo crec que és el que diu la Irene, seria molt utòpic. I per això porto una segona alarma, a veure si me la compreu, vale?
1: Let's go.
2: Ojo.
0: Que és la que sonaria quan Barcelona no estigués en obres, vale? Oh. Això crec que és, no sé si més utòpic, però també és utòpic, perquè no sé vosaltres, però jo no recordo vegada que hagi anat a Barcelona i Barcelona no estigués en obres. O sigui, que si el metro, o sigui, que si l'enllaç del metro, que si Plaça Espanya, que si les Rambles, o sigui, cada vegada que hi vaig hi ha una nova obra començada.
2: Mira, Plaça Espanya, jo crec que se m'està oblidant com era Plaça Espanya sense obres. Se portem tant de temps.
0: No.
2: És impossible passar per allà. És la pitjor cosa del món, entre els turistes, les obres, la gent que, ho sento, però és tonta. No sap caminar.
1: Chicas, si la gente es tonta, no pidas perdón.
2: Exactament.
0: No és el nostre problema.
2: I després pretenen fer la Mercè allà. Què dius? On poses la poli? On poses l'ambulància? Si està ple d'obres? No entenc.
1: Impossible. O sigui, la meva àvia vivia al Poble Nou. I mira, jo no sé els altres carrers, però el carrer Tànger l'han aixecat, l'han asfaltat, l'han tornat a aixecar 40 vegades en un transcurs de uns anyets. O sigui, Barcelona sense obres no seria Barcelona. És com, mira, que tenim aquesta senyora aquí darrere, la gran senyora... senyora família.
0: Senyora família.
1: A la Sagrada Família. És com si em diguessis, alarma, la Sagrada Família s'acaba de construir. I digo, venga, va, torna a dormir. Que se t'ha sentat malament una gilda.
0: És que és el que dius, o sigui, jo crec que si Roma és la ciutat eterna, Barcelona és la ciutat en eternes obres. O sigui, és que és molt...
2: La ciutat amb projecte futur, no?
1: I per aquest futur mai arriba a ser aquesta obra.
0: Per això tinc un text, vale? El text que l'acompanyaria seria: alerta, s'ha detectat una situació única. A Barcelona no hi ha cap obra iniciada, totes estan acabades. Miracle. Preguem que sortiu al carrer d'un en un, no sigui que es col·lapsi la calçada i que s'hagin d'iniciar de nou treballs a la via.
2: Em sembla perfecte aquest, eh?
1: Em sembla meravellós.
2: M'agrada, però m'agradaria que afegissis que mai es faran obres mai més.
0: Wow. Aquesta aniria com a llei, aniria com la teva secció.
2: El dia que es posi l'última pedra a Barcelona no es tornen a posar més.
0: No es torna a fer obres mai.
2: Sisplau, és l'únic que demano.
0: És que és molt heavy, és que vas allà i està tot senyalitzat.
2: O almenys que si hi ha obres, que enterrin els guiris, no?, dins les obres, perquè no tornin, almenys, no sé, que sigui algú bo a les obres.
0: A més, és que per què venen els guiris si es trobaran obres? O sigui, és que...
1: Clar, és una altra cosa que m'agradaria afegir a la teva llei, que és, hi ha obres, gent, surtin de mica en mica als carrers... i agafin el primer turista que vegin, que el tirin cap a fora de les fronteres de Barcelona, i per un dia una ciutat sense gentrificació ni gent, que puguis anar a un lloc al que puguis dir bon dia i no et contestin un "What are you saying, my love?" in English, please.
2: Un dia m'agradaria demanar un cafè amb llet.
0: Wow. Seria... Wow, això ja és un somni, Barcelona. No.
2: És que ploraria i tot, t'ho juro.
0: Que no sigui un matcha latte strawberry.
1: Strawberry pumpkin pies. Ai, que sembla que t'està veure una embòlia mentre demanes un cafè, saps?
2: Que té 40 adjectius, el cafè. Vull dir, tampoc és per tant, eh? És un cafè et poses a la cafetera i és el cafè. Vull dir, no sé per què hi ha tants adjectius.
0: I sembla que quants més adjectius, més car. O sigui, hombre, li poses 3 adjectius i, jo què sé, 5 euros. Però li poses 7 adjectius i llavors 15 euros, saps? Sí, heavy.
2: Cobren 2 euros per adjectiu, sembla.
1: Jo, de les coses més heavies que he viscut amb el tema dels cafès, més enllà del preu abusiu que puguin arribar a tenir, que no deixa de ser cafè, em va passar una vegada que vaig fer una excursió amb els de batxillerat, que era quan estàvem estudiant Guerra Civil, franquisme, perquè ens ubica una miqueta, vale? I vam anar al refugi antiaeri de... No sé si era el Poble Sec... Sé que estàvem pendent, segur que estàvem pendent. Però la cosa és que jo vaig dir, mira, xica, és molt d'hora, no puc amb la meva vida, vaig a demanar un cafetonet. I vaig anar a res, una cafeteria que hi havia al davant, i vaig dir, ai, bon dia, per demanar un cafè, si us plau. I em va dir, sorry, i jo no, un cafè con leche para llevar. I acabé el castellà dient, ai, perdona, bueno, no, o sigui, us estic dient en català, però tot això en anglès, i em va dir, pot ser en anglès? És que no t'entenc.
0: És que és heavy. O sigui, que contractin a persones que saben castellà, català i també anglès, per si de cas venen turistes, però que sàpiguen castellà i català, tio, o sigui, que estem aquí a Catalunya, és que...
1: El català, o sigui, ja és, o sigui, no, vaig a reformular el que anava a dir.
0: Reivindiquem.
1: Home, no, sí, o sigui, reivindicació de la llengua catalana, perquè no és una lluita perduda, és una lluita viva i que s'ha de seguir posant-s'hi, no, i manifestant-ho. Però una cosa i és que no parlis català. Posarem que has arribat molt poc i que encara no t'ha donat temps d'apuntar-te a l'escola oficial d'idiomes. Okay. Però d'aquí a que em diguis que no saps ni castellà i que estàs, o sigui, t'estic demanant un cafè en un coworking o hotel super experience catalan tal, però t'estic demanant un fucking cafè amb llet que te l'hauré de demanar com un latte, saps? I no vas estar tenint ni en castellà ni en català, por favor, per allà.
2: És que crec que l'únic que s'hauria de demanar és que t'entenguis amb la gent i que et puguis comunicar en un idioma que la gent parli allà.
0: I que no, és que hagis de tenir una conversa aquí superformal, supertal, és demanar un cafè. O sigui, que són quatre paraules, o sigui, és que no demanem més, que entenguin quatre paraules i el gràcies i ja, o sigui...
1: Clar, una cosa és que potser el teu cercle més proper de, mira, has emigrat a un lloc o estàs de viatge, sobretot en els casos de migració, i dius, ostres, mira, el meu cercle més proper parla en anglès. Perfecte, vull dir, nena, no seré jo qui digui que no parli una llengua, això ens ho vam fer a les catalanes, saps? Però una cosa és això i una altra cosa és que jo almenys com a senyal de respecte fins i tot de vaig anar a un lloc, vaig a treballar, ostres, aprenc la llengua del lloc, que jo no dic que siguis Pompeu Fabra, jo no dic que afegeixis tots els pronoms febles, xotxo, a mi també em costen, saps el que vull dir? Però d'aquí a que fins i tot estem donant com per sentat que la gent de Barcelona no pot parlar el seu propi idioma, em sembla esgarrifós, la veritat. Esgarrifós.
0: No, totalment. És heavy. Bueno, vaig a una tercera alarma, que és l'última, i és la que a mi em fa més il·lusió, perquè sóc molt fan del dolç, i crec que estareu d'acord amb mi, que és que els filipinos tornin a estar un euro. O sigui... Oh.
1: Quina època.
0: De veritat, us juro que no recordo com era la vida quan els filipinos costaven un euro, però jo crec que hi havia arts de Sant Martí, hi havia unicorns, hi havia la felicitat, no? El concepte de felicitat estava al voltant meu tota l'estona, perquè és que no sé quan hem normalitzat que crec que no se n'hi arriben a 15 galatetes en forma de dònut, no? Recobertes de xocolata o negra o blanca, que els millors són els blancs.
1: Obvio.
0: Òbviament, costin fins a pràcticament 2 euros. Vaig buscar l'altre dia entre 1,60 i 1,90 quan...
1: 1,60?
0: Sí, i no, i aquest és el preu més baix. Hi ha llocs en què està a 1,90, quan abans costaven 1 euro. Que dius, és que no m'han canviat el producte, no m'han canviat res.
2: D'on han tret els 90 cèntims, no ho entenc.
0: Clar, sí, és que... O sigui, que vale que hi ha inflació, però tant... O sigui, jo lo dels filipinos és una cosa que no arribo a entendre. Llavors, alarma és alert per quan els filipinos costin un euro. I el text que l'acompanyaria seria: alerta per situació excepcional. Els filipinos, no les persones, sinó l'snack, tornen a estar a un euro.
1: No.
2: Esperem que siguin les galetes i no una altra cosa.
1: Esperem, sisplau, que no torni l'eslavisme, no, slavery, com es diu ara? No, no, les del cafè de Barcelona, les persones filipines paguem un euro pel seu treball, saps?
0: Des de Protecció Civil es demana que en la mesura del possible s'eviti l'acaparament massiu de paquets i es mantingui la calma davant d'aquest miracle, perquè jo crec que això, sens dubte, seria un miracle. Què n'opineu? Me la compreu aquesta o no?
1: Te la compro, però...
2: ojo, que llavors es gastarien tots de cop. Tothom aniria corrents als súpers a comprar-los. Seria com quan a la pandèmia es van comprar un munt de rotllos de vàter.
1: Està pensant el mateix.
2: Seria igual.
1: Clar, de cop, o sigui, ens quedaríem sense paper del cul i sense res que menjar. Llavors, com ho casem-nos, aquesta xica?
2: Totalment.
0: No, no, seria heavy. Jo crec que es col·lapsaria tot, perquè és una cosa que portem desitjant molt de temps. Almenys jo, com a fan dels filipinos blancs, els negres no, suposo.
1: M'estàs parlant dels filipins, dels filipinos negres malament tota l'estona. Haurem de parlar tu i jo, Sara.
0: Us juro que no sóc racista, però... No, t'imagines? No, però és que és això, és que no podem seguir amb aquesta situació. O sigui, per mi això és un problema, ¿vale? Per mi és un problema.
1: A mi me gusta.
0: A mi me gusta.
1: Ai, mare meva. Doncs pues mira, jo la veritat aquesta te la compro. Passa que jo crec que en l'estar un euro els aniríem tots a comprar massa i ens posaríem gochísimos, saps? Però... Oye, chica, ya es el gimnasio para algo y ya te lo gestionarás. Mi voto.
2: Yo he de decir que no soy muy fan de los filipinos.
0: No, llavors, se me cayó un mito.
2: Llavors aquesta te la compro, però perquè m'agrada pensar en els altres, no? I seríem molt feliços.
0: Ets és altruista. No?
2: Clar, clar.
1: I pensant en els altres, Dani, podries anar, sisplau, ens estàs incomodant sense que t'agraden els filipinos. Ha estat molt bé tenir-te a dos programes.
0: Agafa la porta...
1: Coja la puerta y vas. Anda, guapa.
2: Bueno, si vols, em firmo jo l'acte d'acomiadament i ja està.
1: Bueno, mira, jo la veritat aposto molt per la coalició aquesta que voleu fer entre la cultura musical, sobretot, i la cultura de la vida, la que ens hauríem de mereixer. I bueno, si et calles amb lo dels filipinos mentre facis les llistes i tot, jo per mi bé. Sembla
2: bé? Ho sento molt.
1: Espera.
2: Així.
1: Que làstima.
0: Vota Dani i Sara. Com seria el nostre nom de partit?
2: Jo crec que seria algun rotllo el nostre ship, no? Sani o...
0: Sani. Sani de Light.
2: O Dara.
1: Dara.
2: Sani Dara.
1: Danisa.
0: Vota Danisa.
2: Jo crec que podríem entrar a Wattpad i tot, eh? Fer campanya a Wattpad.
1: Home, ja està passant amb tot el tema de la campanya. Bueno, o sigui, no espera, perdona, he filat molt malament això. No, però amb tot el tema del senyor Rufián amb el Vito Quiles.
2: Wow, eh?
0: Tremendo ship.
2: Encara que ara estan bastant distanciats. No sé si haurà passat alguna cosa en la seva relació, eh?
1: No! My little Sheila!
2: Cuernos, potser, i tot? No ho sabem.
1: Merda.
2: Cagada, eh?
0: Cuernos amb Pedro Sánchez.
2: Jo crec que ploraria, eh? Si m'entero de la seva ruptura.
1: Ai. Vosaltres propondríeu... Bueno, tu en aquest cas, clar, l'acaba de dir la Sara. Tu proposaries alguna alerta més?
2: Jo proposaria una alerta per quan la UAB posi bé les alertes de s'ha cansat la classe.
1: Sí. Que no, alerta que no, sobre alerta.
2: Que no em pilli enmig d'una classe i llavors no pugui tornar a casa meva perquè no els hi dona la gana. Perquè recordo que a la UAB no tothom és de Bellaterra. Crec que poca
0: no
2: gent és de Bellaterra.
0: No tothom viu a la vila universitària.
2: Clar, clar. La
0: que
2: gent...
0: tenim aquest privilegi de que tenim allà una vila universitària, sí, però no tothom que va a la uni viu allà.
2: Clar, clar. És que jo per almenys tinc una hora i vint de camí que va a casa meva. Llavors, o també que ens diguin de sortir, fer una hora de classe i anar-nos, pues, em trigo més venint i tornant que fent la classe mateixa. Llavors, això seria el meu esalet.
1: Li compres?
0: Li compro totalment. Sobretot això que has dit d'això últim, de fer les classes d'una hora i després anar-nos a casa. O sigui, m'avises i jo, segons el que tingui de transport, doncs veig si vaig a classe o no vaig a classe.
2: I tu, Irene, proposaries algun?
1: Uf, a mi m'agradaria proposar... Ostres, però no sé com l'enfocaria, la veritat, perquè... Ostres, ajudeu-me una miqueta, sisplau, sobre què podria fer. O sigui, tinc com moltes coses a dir, però és el típic... Sabeu el típic de quan us agafen i us diuen de quina és la teva cançó preferida i dius... De repente, sí. L'olvido todo de la discografia del mundo?
2: Sí.
1: Pues del pal. Podríeu ajudar?
2: Pues no sé. Un dia que vingui la Ainhoa i no estigui malalta, potser. Perquè no us hem dit, però està malalta la Ainhoa, eh?
0: Pobreta.
1: Clar, que una de les nostres guildes d'aquesta temporada no és que no estigui aquí perquè no vulgui donar la seva opinió sobre els filipinos, sinó que ha agafat un gripazo a la pobra, que, si us plau, des d'aquí anem a fer-lo un fort aplaudiment i una abraçada, si us plau.
2: L'abraçada que faig? Abraço el micro, com funciona?
1: Tu fes el que vulguis, carinyo, ets lliure? Tu que segurament veuràs...
0: Aquesta és l'Ainhoa.
2: Mi niño.
1: T'estimem, Ainhoa. Una abraçada supergran. Pues mira, nenes, que a mi m'encantaria continuar xerrant d'això, però és que, nenes, hem d'acabar ja el vermut i que la gent també comenci a fer les seves coses, d'acord?
2: Qui paga, perdó?
1: Paguen les nostres gildes de la setmana que ve.
2: Bé.
1: Llavors, gildes, espero que hagueu passat una molt bona tertúlia amb nosaltres, que hagueu passat també un molt bon pont i ja sabeu, a partir de demà, a gaudir i aprofitar a tope la setmana. Que vagi molt bé i ens veiem al següent vermut amb les gildes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. Més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ull de Cona al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Són les dues, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya, més el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta, convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del PP i Vox. La mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat aquesta manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada està sent de temps ben tranquil. De fet, a hores d'ara hi ha alguns núvols, però no són gaire destacables. Per una banda, es mouen a cavall de la Costa Daurada nord, per tant, nord del Camp de Tarragona, també l'àrea de Barcelona, i per una altra banda, entre el Pirineu i les comarques de Girona. De pluges no n'esperem, si de cas alguna gota molt despistada, cap a l'Alt Pirineu, i sempre amb més clarianes a l'Ebre o a les comarques de Ponent. Aquestes immediates hores, fins i tot gran part d'aquests núvols s'acabaran desfent i la tarda acabarà sent molt i molt agradable. De fet, a hores d'ara ja va pujar la temperatura amb alegria i al llarg de les immediates hores farà més caloreta i tot que no pas ahir. De pluja ja diem ben poquetes. En vista demà, algun ruixadet tindrem a la costa i prelitoral de Barcelona d'una forma molt local, i per tant despertarem amb alguns núvols en aquesta zona, també cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, alguna boira i tot, per començar el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
1: I a Madrid també s'ha celebrat la clàssica desfilada militar d'aquest Dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi han estat presents el president Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles i fins a 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en els esports, en futbol, recordem que avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
2: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la mesa nacional de la formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid on ha compartit espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
6: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
7: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
6: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
8: Fórmula Rubí, clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar tot les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials, ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als cens de residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística, del qual depèn l'oficina del cens electoral, no pot inscriure al CERE les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la llei de memòria democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrits al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat, de fet, Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
2: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: La millor selecció musical

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per, asseguren, frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A paret de Pedro Sánchez hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i per contra percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganivetada entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganivetada a l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí, clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, poblet a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català del Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la P-7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i 3 quilòmetres més a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC, paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remet. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Lluís Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tan privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.li/barcelonaitaliatarragona.lugoyugoslavia i després /estevellopblog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us deia, als anys 70.

0: una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

Què, ho aneu enganxant, això? Sabeu de qui es tracta? Evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble. Rock and Classic.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics. Shit has a shotgun. Praying hands hold me down.

0: silver and gold.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

Us ho estàvem explicant, això de les cares bé, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares bé. De vegades, per omplir les cares bé, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara bé que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i en canvi va aparèixer com a cara bé. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly /EstevaLlopBlog. Aquí podeu accedir-hi fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, eh? També poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial. Sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada. Rock and

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Vinga, musical al Rock and Clàssics, us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta. Seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que, recordo, batalleta personal, la vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15, al punt quilomètric 10:15, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit es preveu que des de les 12 d'aquest migdia i fins a aquesta mitjanit, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona i això està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16 amb 18 quilòmetres de retencions entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll. I pel que fa a l'AP-7, hi ha 5 quilòmetres de cues entre Cardedeu i la Roca del Vallès i a Maçanet de la Selva un camió avariat deixa un carril tallat i 2 quilòmetres més de retencions, tot en sentit sud. Pel que fa a les rondes, a la Ronda Litoral hi ha 4 quilòmetres de retencions en cadascun dels dos sentits i a la B20, 30 quilòmetres també en les dues... 3 quilòmetres, perdoneu, en les dues direccions. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. D'altra banda, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit des de l'estació de Madrid a 3:15 de la tarda amb destí Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga de moment a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda, perquè a més de moment, per part de Renfe i Adif, no hi ha previsió de possible moment de solució. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. Tot això, Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufiel, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Goods and Shampoo.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els chakres i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
1: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-te ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen, Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis
3: estic
1: que tens? Què estàs fent? A veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
1: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
1: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques, estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
1: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens, estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
1: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
1: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
3: La meva recerca, sí. Sí, sí, veure, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
1: no
3: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
1: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
3: Sí.
1: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
1: Això és important, aquest matís,
3: substància. I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
3: És una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar
1: energia. Transmet energies, sí.
3: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme. Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és piezoelèctric.
1: Explica-ho
3: això.
1: Això
3: vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
3: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
3: Doncs funciona amb una pila petita, aquesta pila petitona. Transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada, i aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
3: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
3: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
3: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
3: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
3: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria de pensar, m'acaba entendent, quina cosa? No ha sortit això.
1: I
3: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven, a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció... L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però és clar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
3: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
3: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
3: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
3: Ah, exacte. I allà amb tot aquelles, tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
3: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
1: Ah.
3: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
3: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que té a mà el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
3: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
3: Home,
1: tot el que vulguis i més,
3: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
3: Propietat curativa, per se, no. Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base amb altres, crear una medicina. Potser això pot
1: un
3: passar.
1: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
3: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
3: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també.
3: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i si el reuma igual li cura, poder no.
3: A veure si li passa.
1: Clar.
3: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
3: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Estàs ben fotut.
3: Sí. Tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
3: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
3: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
3: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
3: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
3: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm...
3: Encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne, també. L'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
4: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
4: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
4: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
3: Ai.
4: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
3: Quin és? Quin és? Que et diré qui
1: et fa.
4: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
4: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
3: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
4: Molt bé.
1: Un quars.
3: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
4: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
3: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
4: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
4: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
4: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Sí. Això és per tots els públics, compte.
4: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
3: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
4: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que, vale, que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà.
4: Aquests moviments involuntaris que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors...
1: Fidgeting,
4: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans, que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans, encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
3: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
3: Veus? Però és quars, No oblidem que és quars, Que el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions. Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
4: És aquest cas... És el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
1: Ja ho canvia tot.
3: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas,
3: l'Albert queda... De ferro, de manganès...
1: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
4: Sí. A més, té un... Com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té

0: col·laboratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
0: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
0: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Doncs hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
0: He buscat... Sí, un punt i a part... Un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
0: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
0: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
0: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
2: No el pots relacionar. Clar.
0: Diu, bueno... Assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols...
1: Has fet números, eh?
0: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
2: Bé, bé, bé. Bé, bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
0: Sí, sí, sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
0: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
1: no
0: i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què es concreta?
2: Home.
1: Aviam.
0: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
0: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
2: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
0: Vaja.
1: Ojo.
2: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
2: No vibra, no pot vibrar.
0: Vaja.
2: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
2: Som-hi.
0: Descartem l'obsidiana. He trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
2: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
0: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, allò dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
2: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
0: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'Aladín.
0: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
0: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
2: Una hora.
0: Que és la moldavita.
2: Sorprena.
1: Ah, ojo, moldavita. Moldavita, eh?
2: Gran.
1: Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita?
2: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
0: Hòstia, no fotis.
1: Ah, Però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
2: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys, es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca, es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça, aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant, es van solidificar a l'atmosfera, uh-huh, com a gotes,

0: de silici, aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Ah, vale, obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El
0: verd...
1: buscarem, el buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral,
0: fantàstic,
2: encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Però ja et dic que els ven gran, no li deu pas importar. Sí.
2: No, no. El problema, o sigui, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó, és un... És un, no, com li he de dir, mineraloide.
0: Mineraloide.
1: Un mineraloide. Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir, no et sabria dir.
1: Busquem-ho, busquem. Doncs va, va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah,
2: que es tradueix
1: acceleració en... espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarques com una moto, ja. Vamos.
1: No sé què això... vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, perdó, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé, bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah.
2: Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí. Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades sí, pot ser, va, això és allò...
2: Llavors, clar, països catalans. 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, o País
1: sí,
2: Valencià,
0: sí.
2: Balears...
1: Balears, Alguer, etc. Sí,
2: sí, sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i corulla.
2: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
2: Sí. 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això... Cada habitant dels països catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i... No sé si es distingiria molt del normal, però...
1: No, exacte, ai, com ai, està ai. El pati, poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
2: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 sí. tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al
0: no
1: món.
0: Gaire.
2: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
2: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
2: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Un gram?
0: Més aviat 1.000.
2: Al gram.
1: Tant?
2: Sí.
1: Sí que va buscat, sí. Això.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que possiblement, potser és un vidre brut, eh? D'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
2: He sigut generós, ja que el
1: compres
2: a l'engròs... Probable,
1: però val, d'acord, sí, home.
2: Compres a l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'hi
2: sí,
1: estan posant.
2: Sí, vas allà...
0: Fas ara, no estava fent números.
2: Fas un any 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos, aquí... eh?
2: Només el material, eh?
1: El material.
0: Clar, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
2: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, aviam.
2: Sí. Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, clar, i hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
0: Però no ve activat, o sigui...
2: Li has de fer la neteja...
0: L'entrada ve desactivat.
2: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar.
1: Ah, llavors, si has de netejar 46 tones de
2: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de, no es poden posar en capes. Ha d'estar, si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
1: Han no
2: d'estar escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
0: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
2: Sí, si
0: unitat permet, internacional.
2: Si
0: sí.
2: Permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres,
0: això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara, eh?
2: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé, no sé pas com ho farem, eh?
2: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
0: Com un bloc estèril, sí.
1: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
2: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
2: Sí.
1: I ara què?
2: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
2: Fas un mailing.
0: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
0: Allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
2: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats el mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
2: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
0: I mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom.
2: Bueno, no.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
2: Aviam.
0: Quin estrès.
2: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
2: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, les, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh? Lo
2: sí,
1: de les carreteres,
2: he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Mm-hmm. Bueno.
2: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
2: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
2: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
2: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder, és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vida. Escolta, molt bé, eh? Quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona.
1: Uh-huh.
0: Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
0: Però... compte que aquí, vull dir, el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars, hi ha molta varietat,
0: el
1: no?
0: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins.
1: Sí.
0: I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica,
0: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa.
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien. però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents, perquè és bonic. Doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no?, també? Sí. Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
0: Hi ha el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Bé. Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
1: No
0: tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no.
0: No,
1: jo anàvem a parar a el que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No
1: és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps el que diuen, que quan et quedes un gos és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
1: Clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
2: És com el Bluetooth.
0: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua,
1: sí.
0: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
0: Això
1: que ho allargues, no?
0: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
0: Del quars.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
0: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament t'ha funcionat.
1: Clar.
0: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi m'han dit que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
3: tinc...
1: vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
3: Sí,
1: i
3: sí,
1: clar,
3: sí.
1: Te les evitava tu.
3: Clar, i deixant aquí. Doncs,
1: no. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
0: L'ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
2: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat. Perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però, en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí,
1: que sí.
3: Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques... A través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals. Més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí. I que... Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns casos, uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí, jo...
1: És a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
0: La sal, sí, la sal, sí, exacte, és un mineral. És un mineral.
1: El clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
0: Fa pensar sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
1: Ah.
0: És que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale. No, perdones, no volia tallar,
1: no,
0: Xavi.
1: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
2: Però Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé
1: bueno,
2: si s'ha fet.
1: És que anar fent reunions...
0: Jo
1: al
0: sí,
1: final,
0: jo hi vaig ser-hi,
2: Bueno,
0: va, ser-hi.
1: Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
1: Va, que la gent...
0: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home,
3: intentat buscar què era,
1: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
1: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor... d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
1: Uh-huh.
3: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí, eh? Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
3: Jo no sé si existeix
2: és nou, això.
3: No existeix, això.
1: Sals cel·lular.
3: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat
1: ara.
3: I estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això... Què ho compensava? Va bé anar i sostar o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
1: Uh-huh.
3: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
1: tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Uh-huh. Sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
0: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
2: Sí,
0: però el biòleg s'ho diria bé.
2: Tot acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
1: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
2: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
1: no,
2: ho veig més complicat.
0: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
0: Qual sòlids, no.
1: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Que entre el color, la manera del tall, etcètera...
3: Sí, sí,
1: sí, sí.
3: Molt important, eh? Perquè seguia amb un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quark podien interactuar amb la ment humana. I que, a més, podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que... tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? Per, no sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
1: T'has de llegir les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
3: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
0: No, t'amplifica.
3: No tinc cap cas.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
2: Ojo.
3: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
0: He de dir que les vuit cares amb el quart no existeixen.
3: Ah.
0: Però bueno, no existeixen de manera natural, que és un artifici.
2: En poses dues de quatre, eh? Està.
3: I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
1: Doncs, tampoc, no? Clar.
3: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
1: un
3: és...
1: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
1: 33.
0: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
0: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
1: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
2: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki.
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregà, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment i...
3: Sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de niar chakras i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. Sí. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una amatista d'aquestes i et cures el dit.
1: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
0: Quina energia? Elèctrica?
3: Bueno, energia.
0: És que clar.
3: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu justament en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, noi, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
2: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra. No sé, cosa així.
1: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament, el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que el ser forma piramidal, pues clar, en forma triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral, doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
1: Ah.
3: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
3: Segurament.
1: Ja no era per ells.
0: No vibraven.
3: No.
0: Clar. No vibraven com han de vibrar.
2: Clar. Sí, sí.
1: Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
0: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
2: i si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
0: Tot el món, eh?
1: Prova-ho, tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 al punt quilomètric 10.4 quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. Un 141.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 d'aquesta tarda i és un 52% del total de 270.000 vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit. Aquest retorn està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts, especialment a la C-16 al Berguedà i a l'N-260 al Ripollès. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll en el mateix sentit. I pel que fa a la P-7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca 1,5 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. També en mobilitat, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit de l'estació de Madrid a 2:15 amb destí a Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda. A tot això més, de moment no hi ha previsió per restablir el servei. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3-4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. En plana esportiva, en futbol, el Girona tanca avui la jornada de la segona divisió. Visitant el Tenerife ho farà d'aquí una hora a partir de les 9 de la nit i demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase de Lliga. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
3: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: clàssics, hits, dance, urban, fórmula Rubí.
1: No ens vam conèixer dalt d'un tren perquè ocupava el teu seient.

0: Coneguts en Xarxa. Continguts en Xarxa.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes, benvinguts a El món és digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Marcén i l'Enzo Longobuco. Però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de les TIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, les TIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat. I una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
0: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys, una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa a recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats de Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
0: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o, més particularment, què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
0: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
1: Doncs mira, jo crec que, ara ens ho explica perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol, o sigui, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat, moltíssima electricitat. I ja et dic, crec que moltes persones avui, quan parlen del núvol, no?, i parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
0: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, doncs clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no?, que és un núvol que... I està bé que matitzeu que és art pur, no?, i pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què està generant aquest rebuig, aquesta oposició És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Qui vulgui.
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades. No? Es parla molt de que doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la papalà. No? El més ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més o si no et pregunto...
1: Estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia o una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. Per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
0: Bé... I podríem ara deixar-me fer un exercici del Far West, del Han Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat als Monegros d'aquí d'Espanya podria acabar produint, encara que precisament és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de potser serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
1: Torno a dir, és el mateix que una carretera o una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem d'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. Si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte, diguéssim, de necessitat en aquest cas d'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat, al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
0: Enzo, no sé si vosaltres vols afegir algun...
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No, ha parlat de valor. I aquell valor hauríem de parlar de, per exemple, quants llocs de treball permanent genera, quanta recerca es queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i business en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una... o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible, se li hauria de demanar als centres de dades.
0: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica, a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Al contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar, com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I T'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convendria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
0: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de l'utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no. Avui en dia ja no és important la distància el que tinguem del consum de la IA i la producció. Sergi.
1: Doncs, potser jo?
0: Sí.
1: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres. Europa està fent coses, com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Perquè per muntar centres de dades, no? En tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament, o millorar una xarxa elèctrica, o investigar nous materials, que, per exemple, consumeixi energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà. No? Per tant, els nostres centres de dades, també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreixo un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara a dia d'avui a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
0: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Un centre de dades. Fem un centre de dades. Ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part de OpenAI o d'Anthropic o tal, i hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga. Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei.
2: Jo segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet doncs, amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
0: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans d'una 30 segons, 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar, perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
1: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa, i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
0: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per haver estat aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important: la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei de qui. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El món és digital.
3: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Continguts en xarxa.
6: Continguts en xarxa. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns toca Musical Express. El millor pop-rock dels 70 i 80, amb el millor country music i la millor americana music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música. Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música dels The Clowns i també amb la contribució de Drake Milligan, aquest noi que es va donar a conèixer en un d'aquells programes de Got Talent. Això es diu Honky Tonk About. Comencem avui amb la country music. Benvinguts a Musical Express.

Temps de country aquí, a Ràdio Rubí. Temps de country que posem aquí des de Musical Express. És música de Sam Storm. Això es diu Evan, Cowgirls Get the Blues. The only way she's ever been. Ens anem cap a la música de Kenny Whitmire. Això es diu Me, Being Me.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Deckel i Jim Beam. Quatre whiskies, quatre bourbons. No sé si tots estaran dintre de l'estat de Kentucky, però alguns d'ells ja t'asseguro jo que sí. Des de Denver, des de l'estat de Colorado, ells són els Rain Benders, això es diu Drinking Buddies. Ell és Cole Phillips, això es diu Heart.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música.

You're searching for a life. Segueixes Música Express els dilluns a 9 o 10 de la vespre aquí a Ràdio Rubí 99.7 FM i també a través de radiorubí.cat. Des de l'estat d'Oklahoma ens anem cap a l'estat de Carolina del Sur per sentir música que es porta Mac Leffert. Això es diu That Train.

0: des d'un dels més grans estats d'Estats Units, des de Texas, des de la ciutat de San Benito, ens arriba el nostre company, Charlie Crockett. Això es diu Honest Fight. Segueixes con el Sintonia Musical Express. Segueixes Sintonia Ràdio Rubí.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segona part de Musical Express, dedicada al millor pop rock dels 70s i 80s. No cal presentació, és el quartet de Suècia, són els ABBA. Això es diu Ring Ring. T'agrada el blues? Doncs estàs de sort. Això es diu Johnny Johnson. La cançó es diu Honky Tonk Woman.

el millor pop rock dels 70s i 80s, com que es porta John Michael Osborne, més conegut per Ozzy Osborne, nascut un 3 de desembre de l'any 1948 i que es va deixar un 22 de juliol de l'any 2025. Vocalista i líder dels Black Sabbath. Estem recordant a Ozzy amb aquesta gran peça anomenada Crazy Train. No afusem el ritme de la música. Des d'Irlanda ens arriben els grans Thin Lizzy. Això es diu The Boys Back in Town.

Els nois tornen a la ciutat. The Boys Are In Back In Town. Thin Lizzy, banda irlandesa de rock, formada a Dublín. L'any 1969, pel bateria Brian Donwey i el cantant i liderista el Phil Lynott. Banda, però han passat a un dels grans guitarristes, com per sempre, Scott Horcum, Eric Bell i el mismíssim Gary Moore. Van ser tres guitarristes que van formar aquesta banda, els Thin Lizzy. Serà així com no, Sintonia Musical Express, el millor pop-rock dels 70s i 80s. Ho estem demostrant i ho seguirem fent amb la banda que va formar Michael Schenker, el germà del vocalista dels Scorpions. Això es diu UFO i la cançó es diu Doctor, Doctor, música dels UFO.

Un Identifier Flying Object és les sigles de UFO, que en espanyol podien traduir-ho com OVNI. És el nom que van demanar, que van agafar ells per fer-se el grup. Liderada per Michael Schenker. Doctor, doctor. Segueixes, com no, sintonies musicals express amb millor pop rock dels 70s i 80s. Quart treball dels Police. Des del Ghost in the Machine, Spirits in the Material World.

són de les grans bandes dels anys 70. Ells són els The Band, amb aquesta peça anomenada The Wait. I amb la música dels Police, amb la peça Every Little Thing She Does Is Magic, ja em despediré de tots vosaltres fins al proper programa. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana. Us deixo amb els Police.

0: Són les 11 de la nit.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Però bueno, mis Gildas, molt bon dia. Que sí, que esteu a la feina, que esteu cansades, que aquest cap de setmana, encara que hagi sigut pont, s'us ha fet molt curt. Però, carinyos míos, venim avui amb una super tertúlia amb moltes, moltes coses a comentar. I per això, mireu que a mi m'agrada parlar, si no, no estaré aquí a la ràdio, carinyes, però és que tinc a dues pedazos de persones al meu costat que m'acompanyaran en el dia d'avui. A la meva esquerra tinc el senyor Dani Riviera.
1: Hola! Jo estic una mica loca perquè a vegades fa fred, a vegades fa calor, m'estoy volviendo ya, no sé què posar-me de roba.
0: Literalment.
1: No sé si portar-me una de suadora, no sé si anar amb biquini, jo no tinc ni idea ja de què
0: Mira,
1: portar.
0: Mira, jo divendres passat vaig agafar i vaig dir, venga, va, em poso una cositina retontorrona per sobre. Lo que vaig sortir pel matí per anar a la universitat i dije, the winter is coming. I després per la tarda fotia una calor, no puedo más con mi vida.
1: No, i a més no saps si hauràs de tornar a casa amb barca, perquè depèn del dia...
2: Depèn del dia, s'activen les alarmes i estàs a la uni i dius, ah, vale.
1: El riu Ebre, de cop.
2: Vale, m'he de llogar una barca per poder tornar a casa meva.
0: La real pregunta, a la UAB necessitarem un pàrquing o necessitarem rotllo un muelle? Què creieu?
1: Jo crec que hauríem de posar un muelle desmuntable. Llavors, els dies que hi hagi les alert, allà posem el muelle.
0: M'encanta aquesta idea, doncs. UAB, senyores de la UAB, apuntin, si us plau. I aquí, aquesta veu que ja heu escoltat aquí, amb la meva dreta tinc a la senyora Sara Roldán.
2: Bon dia, Irene. Bueno, sí, és el que ha dit una mica la Irene. Jo he fet una mica de spoiler, però s'havia de comentar que és que surts pel carrer a primera hora del matí i fot un fred que pela, i després a les 12 del migdia fot una calor que dius, és que ja no sé si portar un anorac, si portar texans curts, és que no sé què coi portar. O sigui, estem en aquest temps que dius, és que és impossible.
0: Estem en aquest temps en el que, efectivament, la vostra locutora de confiança ha agafat el primer refredat de l'hivern, de la tardor, o de lo que sigui això que estem vivint. I a sobre us diré una cosa. Jo quan agafo un refredat, jo soy... Avui, aquí estem? Estem a dia 12, vale. Pues jo el deixaré cap al desembre, vale? O sigui, jo soc de les que agafo una vegada i una vegada fins i tot el curs passat, que bueno, que vosaltres que esteu a la uni em vèieu, em vaig com refredar. Rius tan malament i em vaig refredar a sobre. En fi, fatal.
1: Suposo que el virus tenia FOMO o algo del teu cos.
0: Ja, bueno, jo no, jo m'estava morint. Era com xotxo ubicat i ja.
2: La Irene no desitjava això. Creu-me, no ho desitjava.
0: Però bueno, mira, el bo que tenen aquestes coses, aquests dies de pluja i aquests refredats, és que després te quedes a casa a gustíssim amb una manteta i amb una pedazo de peli que vaig poder veure farà un parell de setmanes que mira, mira, pelos. És l'únic que puedo decir. Sabeu de quin estic parlant?
2: Estem parlant de les boles negres?
0: No, això en aquest horari no es pot dir, efectivament. Efectivament, Sara, et volies referir a la bola negra?
2: Sí, sí, això, perdó. És que m'he equivocat de gènere una mica, sí. he anat cap a un altre gènere.
0: T'ha sigut altra pàgina web que no era, xocho
2: sí,
0: loco.
2: Sí.
0: Pues això, vosaltres heu vist la peli o què?
1: Sí, sí, ja l'he vist. Bueno, estava també una mica malament com tu. Potser m'estava morint en meitat de la butaca, però bueno, no passa res.
0: Però mira, xica...
1: Vaig plorar, però del dolor d'estómac, però bueno, no passa res.
0: Ai, no... Mira, d'aquesta pel·lícula farem una secció així com Déu mana. Però vull comentar una cosa que m'ha passat en aquesta setmana, la veritat. Loca, necessito que aquesta pel·li guanyi un Oscar ja, que la posin a Netflix i la posin a tots llocs. Sento que és una pel·li que no m'ha servit només veure-la amb una vegada i que no em para de sortir TikToks i no me da tiempo a repostear-los todos, la verdad.
1: Se t'ha quedat bloquejat a l'Instagram o alguna cosa, de tant repostejar.
0: Saps el típic de que a vegades et denuncien com a pàgina rotllo robot? El doy like.
1: Ella es bot.
0: Mira, he de reconèixer, una vegada em va passar amb la pàgina de James Charles. Vaig tenir una època en què jo estava loca, m'encantaven sus vídeos, tal. Tinc, de fet, una dessuadora que em va costar 40 lereles, que darrere posta com sisters.
1: Oh my
0: I em van denunciar
1: God.
0: Un moment la compte, la van tenir bloquejada breument perquè es pensava que era un bot, perquè vaig posar un dia, m'encanta James Charles, que és lo que mejor que puedo hacer, like, siguiente post, pues así nos veréis con los Javis.
1: Suposo que, hey sisters.
2: Hi Hi, Javis, hello, soy tu próxima pesadilla.
0: Total. Tios, últimament a sobre m'està passant que tinc encara més la necessitat de que em facin una pel·lícula d'un llibre que vull treure. La
1: ui, ui, ui, ui. A veure, explica'ns una mica això. De què va, de què va?
0: O sigui... Perdoneu, evidències de que no m'estem petint aquí el pegote. No, perquè o sigui, cada vegada m'adono més també amb el tema de periodisme, que m'encanta parlar, per la sorpresa de nadie, i m'agrada moltíssim escriure i crear les meves històries, i bueno, és un pequeño spoiler, chicas, però bueno, això es queda entre el vermut d'avui, entre nosaltres i les gildes que ens escolten, que estic escrivint un llibre. I què passa? Que... A mi me gusta uno Javi más junto en tu lápido, així hablando mal y pronto, ¿no? I cada cop m'estic adonant més que em vull dedicar alguna cosa a escriure i, vamos, després de veure La bola negra era como, bueno, me queréis editar la vida, queréis hacer una peli sobre mí, mi algo... ¡Ah! Quina necessitat!
1: Rollo La veneno, així, biografia. Irene, en grande.
0: Home, jo he de dir que la meva vida és una miqueta rollo dramas i comèdies i te da para tres volúmenes, ¿eh?
1: Pues ya está, una miniserie. ¿Cómo?
0: Pues venga,
2: suma... Mini no, maxi sí.
0: Suma content, ponte a trabajar. Però bueno, nenes, deixem de parlar de mi, perquè avui venim amb uns temes, que menudos temes, que, bueno, no ensenyaré la samarreta, no vagis que faci spoiler, guiño, guiño. Així que què us sembla si comencem amb el programa i ens posem a tope?
1: Vinga.
0: Let's go. Pues vinga, tres gildetes avui i anem endavant.

0: Bueno. Jo vinc a parlar d'una cosa que ha passat, bueno, la setmana passada, no, diguem, que va començar la última gira de Ocas Grasses, no?
1: No digas eso, pequeño, no digas eso, por favor, que me...
0: Perdó, us he donat el cor, no? Sento molt, sento molt. Bueno, llavors, va començar i van haver-hi 4 concerts, no? L'últim, em sembla que va ser el Deo. Però per què van ser tots seguits? Ho sabem o no ho sabem?
1: Hòstia, jo no tinc ni idea. Jo suposo que va ser la vinga, va, fem la feina, agafem i tirem, no?
0: Jo tenia entès que eren com esparcits. Rotllo, feien un dia enmig de descans. Això tenia entès, però...
2: Però jo suposo que ho hauran fet així també, perquè és un mal tràngol, no? Suposo, després de, crec que 14 anys de carrera, si no m'equivoco, fer com la teva última gira, llavors és com, vinga, va ràpid, que no vull passar malament. Llavors, totes concerts la mateixa setmana i sí, pa'lante. Sí.
1: Clar, però hem de tenir una mica en compte que van començar sent, crec que eren un parell de dies, si no record malament.
0: I han acabat sent 4, em sembla, no?
1: Sí. Loca.
0: Que és Taylor Swift, ja. Bueno, doncs, el que va passar en veritat és que va ploure molt. No sé si ho sabeu. No sé si va passar
2: no,
0: o no.
2: Què? No, què
0: que ara
2: dius?
0: Que van a veure nous rius, jo crec, implantats a Catalunya.
2: Es van crear nous rius.
0: Exacte, exacte. I què va passar? Doncs que van dir, home, pues no podem fer el dia 7, no?
1: Por lo que sí, sea, no.
0: Por lo que sea, no? Llavors, els van posar tots seguits. Llavors, en comptes de fer-ho un dia sí, un dia no, doncs els van posar tots seguits. Ostres. Però clar... És una mica problema, no? Vosaltres vau anar o què?
1: Jo he de dir que vaig tenir el grandíssim, grandíssim plaer de poder anar, que precisament per això deia de no spoilers, però mira, així, el cor invertit, no em surt molt bé, però bueno. I la veritat per mi, o sigui, va ser una experiència molt maca, però també em va costar una mica, la veritat. O sigui, així ja que estem en confiança, no? Per mi, Ocas Grasses, o sigui, en un dels pitjors moments que vaig estar, estava així, em vaig fer mal al genoll, batxillerat, coses rares, no? I me recordo que precisament tots els matins em portava ma mare cap a batxillerat. I precisament, o sigui, tenia el CD d'Ocas Grasses i sonava en bucle al meu cotxe i la meva mare era com amb aquestes cançons de vinga, va, anem cap endavant, que vagi molt bé el dia. Quan estava jo tots els dies dient vull deixar batxillerat, no puedo más con mi vida, me bajo del barco. O sigui que jo per mi va haver com un punt d'emoció de, hòstia, estic vivint això, aquest concert, l'estic vivint també realment amb la gent que estimo perquè vaig anar amb dues amigues, una d'elles la meva millor amiga i la meva parella, i llavors era com, hòstia, que mejor, no? I l'altra banda també perquè, hòstia, perquè totes aquelles cançons que em parlaven com de tantes coses, les estava vivint, era com, ah! Vaig estar plorant des del primer moment, la veritat.
0: Tothom diu això, que va estar plorant... Vamos, des del principi fins al final.
1: Clar, és que a sobre has de tenir en compte que jo almenys jo sigui una mica la concepció que tinc de concert, com si jo fos de algo, saps, de reartista, però que normalment comença, o sigui, bé, amb alguna cançó una mica així com potentilla, no? I després ha de fer un increixendo. Però van agafar i van ser uns terroristes emocionals i van començar per la cançó de Corre pels camps, crec que és més o menys, sí que parla molt una mica com del nen interior, i és així com supertendre, llavors, clar, van començar posant uns visuals de vídeos de l'Àngela Kika, vull dir, encara tenien patilles fins aquí, no, i s'assomava ni una cana, o sea, a long, long time ago, saps? I a partir d'aquí, o sigui, va ser espectacular. Sí que he de dir que vaig trobar a faltar alguna cançó, rotllo, sabeu quina és la cançó de Toca que van fer amb Figaflowers?
2: Sí, sí, em sona.
1: Pues aquesta, però a part d'això, o sigui, espectacular. Espectacular, espectacular.
0: Bueno, pues hi ha gent que va estar molt contenta, però hi ha gent que al final no va anar-hi. Clar, és que va ploure tant que haver canviat els dies, doncs la gent ja no va poder anar.
2: És que això és heavy, eh? Perquè, clar, tu tens programat... Bueno, jo he escoltat de gent que potser ve, jo què sé, de València o de qualsevol altre lloc... de Girona, de Lleida, tal, i venen a Barcelona només pel concert. Clar, t'avisen el mateix dia que cancelen el concert, doncs, clar, és que ja no pots fer res perquè, imagina't, és que ja t'has pillat aquell dia lliure al treball, suposo, per poder anar-hi, i potser el dia que ajornen el concert no et va bé, llavors et quedes sense concert. Llavors, entenc que ho hagin cancel·lat perquè ja va haver-hi molts problemes de mobilitat, però també és com, tio, em fa molta pena aquesta gent perquè s'ha quedat sense concert, doncs, per una cosa que no depèn d'ells, no?
0: Clar, i a sobre ja no és una cosa motivada m'he quedat sense veure el concert, sinó que la gent que ve de fora t'has gastat els diners a les entrades, els diners al viatge.
2: Exacte.
0: Hi haurà gent que s'haurà quedat a dormir perquè no té temps de tornar a casa.
1: Totalment.
0: Llavors, no vas al concert i a sobre t'has gastat, jo què sé, 500 euros que van a la paperera directament, perquè no pots fer res.
1: Clar, i a més, o sigui, tot depèn també potser una mica del tipus d'entrada que hagis agafat. Que sí que, aviam, dintre el que cap lo bo és que el comunicat que vam fer era que, escolta, que el concert que s'havia de fer, en teoria, si no recordo malament, dimarts es va passar dijous. Llavors, bueno, que qui no pogués anar, que se li retornarien els diners. Però, clar, hi ha a vegades les entrades de front stage, que la pista estava dividida entre la B, la de darrere, i la A, i la A costava com 100 pavos. Vagi ser que t'hagis gastat en això, entre el transport. Després m'ha agradat molt el que has dit, que també a vegades potser que sí, que t'hagis agafat un hotelito, hostalito d'estos cochambrosos, però per passar la nit.
2: Que això ja costa uns diners, o sigui, encara que sigui, jo que sé, una o dues estrelles per passar la nit, ja et costa els teus diners, també.
0: A sobre Barcelona, que està gentrificada, no? Això ho hem de recordar també,
1: Clar, no, que aquesta era una altra que jo estava pensant ara, de, bueno, pues, te coges un Ibis d'estos tontorrones i ja està. Maritxot, que estem parlant de Barcelona.
0: Un hotel càpsula, ja, d'acord. Bueno, jo vinc a plantejar aquest tema. Per què ens avisen tard d'aquestes coses quan t'has gastat uns diners? Has comprat les entrades fa un any i de cop passa això. I què fas amb els teus diners? Què fas amb les teves ganes del concert perquè ja no pots anar? Què fem amb això?
1: Buf.
2: Tema complicat, tu? No és que és tema complicat, perquè clar, jo anava a dir que és cert que l'han cancel·lat després d'un any de posar les entrades en venda, però clar, la pluja és una cosa que no depèn de l'organització del concert ni de res. Llavors, i a més se sap amb molt poc de temps d'antelació, o sigui, els radars aquests van una mica amb 3 hores potser de... Envio l'alarma perquè sé que en 3 hores plourà, però no ho puc saber potser un o dos dies abans.
1: Total. I a més també que, clar, és que és el que diu la Sara, que no és, per exemple, jo vaig anar al concert del Morrissey i dels Smiths i vaig tenir sort de que va aparèixer el concert perquè tenia una fama en els últims concerts d'agafar i ni presentar-se, o sigui, de no sortir, llavors, clar, aquí et quedes amb una cara de nyoqui dient, escolta, m'he deixat els meus diners, m'he desplaçat fins aquí, tenint en compte que, bueno, que també el Morrissey és més internacional, no? O sigui, que qui pot atraure? Llavors, clar, fins aquí, hòstia, putadona, i dius, ja està. Però és una cosa de la pluja, és que també entenc que hi ha tot un equip tècnic darrere, hi ha tot l'equipament, que això com es mulli, mi vida, ni gira, ni giro, ni concert, saps? Llavors, clar, no sé, em fa molta pena, però bueno, donant l'oportunitat de canviar el dia, que realment no podem fer res més. No és que diguis, aquesta gent d'aquí darrere, que es pot veure, però crec que és cap a l'altre cantó, no és que s'hagin aixecat i hagin dit, ai, que bonito dia per aplazar un concerto. No, hombre, no, ha sigut per una pluja.
0: També es podria plantejar, perdó, d'una altra manera, no? Que en comptes d'avisar-ho amb una indentació, que faràs un concert, dubto que un concert o Cas Grasses tingui tant espectacle per practicar, no? Llavors, amb 6 mesos d'antelació, per exemple, seria més fàcil. O sigui, coses de la pluja ja, dius, bueno, no passa res. Però a vegades passa que, com has dit tu, l'artista ni es presenta. Diu, no em dóna la gana de sortir. Home, aquestes coses, doncs si ho fas amb una mica menys de temps, doncs potser també tu penses més. Dius, bueno, doncs em ve de gust anar o no em ve de gust anar. No, perquè si tinc una cosa aquell dia, doncs ja no vaig. Potser amb una indentelació ja no saps realment què tens o no tens.
1: És que aquesta problemàtica que poses a sobre de la taula és que és super, super realment necessària i de comentar, i d'hòstia, estem pagant per uns concerts que, bueno, cada vegada sabem més que la cultura s'està aburgesant, no? I, bueno, de fet, l'altre dia vaig veure una comparativa que no sé si vindrà... Ah, era un grup dels Estats Units antic, rotllo 70-80, ara no em feu dir el nom, però l'entrada original de quan van venir a l'any de la Kika, per així dir-ho, entre cometes, era, que era aquí, no sé si era una Bob Dylan o Metallica, pot ser que vingui... No, no me recordo qui era, realment, no vull... No m'ho sé desinformar, que som periodistes. Però costava com 39 euros l'entrada, i ara miraves una entrada a pista i costava 400 euros. Llavors, clar, estem posant uns concerts que estàs fent amb un any vista, que si tu pots dir, vinga, va, em gasto la pasta, m'implico les cues també hi ha ara i les guerres que hi ha per comprar-les.
2: Guerra Ticketmaster?
1: Claro, que dius...
2: Oh my God.
1: Marifé, què fem? Llavors, jo crec que també seria molt guai el que has dit tu de, hòstia, si haig de fer un concert... Fèiem uns mesos d'antelació, però no en un any. O sigui, jo en un any, jo les vaig agafar l'any passat, jo no sabia si potser aquest dia al final tindria una pràctica, si tindria examen de lo que fos, o xica, jo què sé.
0: No, o qui sap, potser els cancel·len els grasses per alguna cosa que ha passat, alguna cosa greu. No saps si són pedòfils i surten en un mes abans del concert i dius, bueno, no. Jo ara aniré a aquell concert amb aquestes persones que són com... que vulneren els meus... Uh-huh. drets o les meves llibertats, no sé, coses d'aquestes. Llavors també tinc la idea de, abans teníem, jo què sé, el Michael Jackson, que venia a pobles d'Espanya que estaven quasi despoblats.
1: En sèrio?
0: Jo tinc, no, ara no m'ho facis dir perquè tampoc ho sé, ho hauria de buscar, però sortia el Michael Jackson, no sé si era Teruel o Murcia o algun lloc d'aquests.
2: Teruel existe.
1: I hoy, en Despeñaperros, Miguel Jackson.
0: Clar, és que dius, el Michael Jackson s'anava per Espanya i ara els Oques Grasses dius Barcelona i punt. I tothom ha d'anar a Barcelona a veure el concert i desplaçar-se.
2: O els de Shakira, que són només a Madrid. O sigui, són 12 concerts, em sembla, o 14, o sigui, una barbaritat, i són només a Madrid. Tio, posa-ho també a Barcelona. O jo que sé, per exemple, Oques Grasses, tinc una amiga que viu a Olot, a Girona, i a ella li agrada moltíssim Oques Grasses. Clar, no pot permetre's venir aquí a Barcelona per tal. Llavors, si saps que ets un grup que tens molt d'èxit a tota Catalunya, doncs planteja't fer, ni que sigui a Barcelona, hi ha una altra província de Catalunya.
0: És que no és això de... No, només fem dos concerts a Barcelona. No, és que fan 10 concerts i tots a Barcelona, que en comptes de ser una gira és una estada a la ciutat on estàs, no?
2: Literalment.
0: Que és Las Vegas, això, ara. Sí, claro.
2: Literalment Shakira. És que em ve tota l'estona al cap Shakira, que ha fet allà 15 concerts.
0: Clar, és que no és només Shakira, jo què sé, Olivia Rodrigo, tota aquesta sí. gent que és de fora, Taylor Swift també, només Madrid.
2: Taylor Swift, sí.
0: Aquesta gent que tu saps que pot... Vas a qualsevol lloc i tothom va, i tens tota la pasta del món, cony... posat, no? En plan, implicat una mica que la gent t'està pagant l'entrada, o sigui, vius a la gent.
2: M'encanta que el Dani està indignat, eh? O sigui, home, està indignat de veritat.
1: És com ens hauríem de posar tots davant d'això de la cultura.
0: Pum. Sí, és que amb tot, perquè no pot ser que la cultura sigui pagar i pagar i pagar i pagar, perquè la cultura és de tots, és del poble. Ho hauríem de reivindicar més, no?
2: Dani for president.
0: Bueno, no m'he quedat aquí, eh? No
2: m'he quedat aquí. Encara queden més coses.
0: Encara queden més coses,
1: pues
0: perquè...
1: Sí. Danos.
0: Ara que dieu que estic aquí reivindicant, he fet 5 lleis que posaria.
2: Lleis, eh?
0: Obligacions.
1: La Constitució del Dani.
0: Òbviament, si fos president, això seria el primer que faria.
2: A les pròximes eleccions, jo votaré el Dani.
0: Em presento.
1: 29N, vote for Dani.
0: Llavors, què us sembla si dic les 5 cada una i opineu? Què penseu sobre el tema?
1: Me gusta como piensas.
0: Bé, la primera. Treu les entrades, com he comentat, amb un màxim de 6 mesos d'antelació. Perquè poden passar moltes coses en un any. Tu no saps si podràs anar al final o no.
1: Voto per la teva llei.
0: Sí?
2: Jo també ho voto.
0: Home, és que no
2: votem a favor.
0: Estic enfadat. Home, una inantelació em sembla molt. Però
2: heavy,
0: molt.
2: És heavy.
0: A més, ara acostumen a treure les entrades als concerts abans que hagi sortit l'àlbum que promociona el concert.
1: Que se sotra.
0: Llavors, tu creus que realment compro l'entrada i després no m'agraden les cançons que has tret? Vaig allà, per què? Per veure't ballar? Fer el tonto. No m'agraden les cançons, què faig? Em tapo les orelles?
1: No! No hi ha així cap endarrere, saps? No!
0: Home, és que ja està bé. Estic enfadat. La segona. Els artistes han de deixar de ser uns vagos.

0: que valgui la pena, perquè si després és un tio amb xandall cantant davant d'un escenari, m'he gastat 1.000 euros per veure aquesta persona, realment.
1: Heavy, heavy.
2: No, no, i que a més, o sigui, jo també trobo una cosa que nosaltres també hem de dir que podem parlar des del privilegi de que vivim. Tu a Barcelona potser sí que una miqueta més a fores i de més, però sí, no deixes de viure a Barcelona, i nosaltres que vivim a 3/4 d'hora, bueno, sí, entre 3/4 d'hora, 40 minuts fins a Barcelona, més després d'anar a Montjuïc. En una hora màxim, o sigui, estem ja a Montjuïc i vamos, i podem veure tots els concerts. Però també la idea de centralitzar la cultura i d'entendre que no totes les coses han de passar només a les capitals, i també és el que et dic, que després també les capitals, amb els problemes de gentrificació que estem tenint, poder assumir el gas de ser part d'aquesta cultura, no ens hauria de poder tocar tant la butxaca, no sé.
0: Totalment. Us poso la tercera.
2: Let's go.
0: Aquest és un tema bastant interessant, eh? Prou d'especular amb el preu de les entrades. Home, ja tenim prou amb el preu, sí, de l'habitatge.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo opino que això que hi hagi 4 empreses que ho controlen tot, que generalment són Ticketmaster i Live Nation, haurien de fer-s'ho mirar als governs, perquè no és normal que hi hagi 2 empreses que controlin tot i fan el que els hi dona la gana i ningú els diu res. I això després de posar el preu a 80 euros i quan hi ha una alta demanda en aquell lloc, el posen a 150. Què és això? T'està rient en la meva cara o com va?
3: O el tema de la revenda, no? Que aquests llocs estan permetent no tenir cap tipus de filtre perquè la gent pugui comprar entrades, i per exemple jo el que faria seria doncs que l'entrada vagi amb el teu DNI perquè no la puguis revendre ni res, o sigui...
0: Posar com a màxim 2 o 3 entrades per persona, perquè després va la gent, es posa els primers a la cua, compra 10 entrades i les posa a revendre a 3 vegades el preu.
3: O sigui que si les revens perquè no pots anar i les revens al mateix preu de compra, que per exemple és el que vas fer tu. És el que vas fer tu.
2: Totalment.
3: O sigui, però això ho veig just, perquè dius, vale, no hi puc anar, m'he comprat les altres entrades per anar amb el meu nòvio o la meva millor amiga, vale, doncs la revenc, però al mateix preu. Però és que hi ha gent que ja al mateix dia que la compra la reven al doble o al triple. Què dius? És que... Què és això?
0: I això poc es parla que està passant amb qualsevol cosa. Per exemple, amb els cubells de cinema també passa, que sí, surten aquests de promoció de pel·lícula i el mateix dia que surt ja estan per 500 euros, que és un tros de plàstic.
2: Tio. O sigui, jo així com de cubells que hagi comprat, realment només em vaig comprar quan vaig anar a veure la de Michael Jackson amb el meu nòvio perquè és superfan, i va ser el pal de vinga, va, em fa il·lusió o tal... I encara així era caríssim el d'este realment per lo que era. Però posar-te a especular amb un d'esto és de tristes. Carinyo, eres un triste. Eso per empezar.
0: Sí, totalment. O sea, estàs fent el teu sou de revendre aquests productes que són trossos de plàstic i el llibrat de la gent.
2: Totalment. I bueno, o sigui, ubicant més cap a nivell oques grasses, o sigui que sí, per fan, l'over, tal, oques, però que l'empresa que ho portava, que era The Project, crec que permetia comprar fins a 20 entrades.
3: És que és una barbaritat.
2: O sigui, i jo fins a... Va ser realment el dia anterior, 2 dies abans, que em vaig ficar per si de casa de The Project, a veure si quedava alguna mena de revenda o tal per poder anar el dia que anava la meva millor amiga... I va ser que de cop van alliberar entrades. Menys mal, perquè si no, em vaig posar a buscar el típic per 1.000 anuncios, per Wallapop, via Gogó, o Gogó, em fa molta por, i hi ha gent que ha agafat i de comprar l'entrada per, bueno, 4 o 5 vegades més, i després d'arribar de dir, cariño, esto no es válido. O sigui que fa por. I tio, que una entrada al principi de tot la venien a... Bueno, de normal, pista B, eren 48 euros a 100 pavos, 120, i jo, ah, dic així, xoxo.
0: Bueno, seguim. Segueixo molt enfadat, eh?
2: Segueix.
0: Ja que paguem un dineral, com he dit abans, que valgui la pena en el concert. O sigui, no pot ser que vagi allà i hi hagi 4 senyors fent el tonto. Que almenys hi hagi atrets, o que hi hagi ballarins, que hi hagi un espectacle, que hi hagi...
3: Que s'ocorrin.
0: Vull focs artificials. Katy Perry en el seu moment de glòria, pues així ho vull en tots els concerts.
3: Més igual
0: que sigui Ocas Grasses, Travis Scott, qui sigui. Qui sigui, jo vull... espectacle.
2: Bien barroquita, niña, quiero el escenario.
0: Home, quantes més coses, millor. Venga, venga, pone, venga.
2: Clar, però és que aquí també, o sigui, super a favor, però després també compta que ens pujarà el preu de l'entrada, perquè no és... O sigui, tot el tema d'haver de fer els visuals, de tota la parafernàlia, de la maquinària que han de fer, a la gent encara més que han de contractar com a maquis perquè muntin. També se no va de pressupuesto, xoxo.
0: Bueno, però llavors trauré lo de que inflin els preus, no? perquè tu què costi tant, no?

0: 200 euros per a un concert? Ai, sí, no sé,
1: les lleis són modificables segons el que es faci.
0: No em desmuntis el que he fet, perquè després me vuelvo loca.
1: Perdó, senyor president, continuï.
0: Bueno, per últim, aquesta és més personal, però jo vaig a un concert i vull que duri mínim 2 hores.
2: Sí.
0: O sigui, tampoc dic que et quedis sense cordes vocals, però 1 hora i 20 de concert, doncs pues, no sé, és que en un plis-plas s'acaba. Dius, i ara què he fet aquí?
1: No, he agafat, he anat fins aquí, he agafat el bus o la línia de metro i m'he barallat amb 4 guiris que m'han creuat per davant i amb tots els altres fans per anar al bus, per a què? Per a esto.
0: Home, 2 hores mínim. I després entres a les playlists, al setlist, i et diu, no són 20 cançons, 20 cançons.
2: Ja.
0: Tens 200, sí, sí. No sé.
2: Bueno, la Taylor Swift, de fet, va fer com 37-40 cançons.
0: Clar, clar, això ja, dius...
2: Que ja durava com 3 hores i pico.
0: Sí, 3 hores i mig, dius, bueno, vale, potser li farà una mica mal la gola,
1: però... Això és estar un poco loquita i que los fans, inclús a mig del concert, necessiten els penyals aquests que es posaven. No? Sí.
2: Que heavy.
0: Però bueno, 2 hores, jo crec que aguanta el cantant, aguanta la gent, aguanta tothom.
1: Sí, perquè realment, també al principi hi ha molta preferència de què, bueno, anem a parlar a Barcelona, què, Barcelona, com esteu? Ah, sí, ens agrada molt. I que al principi sembla que sigui molta palabreria, quan estic fent una miqueta de show, tal. Jo veig bé, 2 hores de concert mínim.
0: I després les cançons que afegeixen després. Hombre, aquest amago que fan de se'n van i tornen després. Però això és un afegit.
2: Però això ho han de deixar de fer, perquè tothom ja sap que anirà un altre. O sigui,
0: sí,
2: és perquè tio, per què ho fas?
0: Totes les llistes de cançons estan a l'Spotify, després estan a les notícies, estan a tot arreu.
2: I a més que l'última sempre és la més coneguda. És com, jo vaig anar al concert de Camela, i real, això és real. I el meu pare va acabar i va dir, venga, va, nos vamos, no sé què. Y yo, papá, pero que falta cuando zarpa el amor. Y dice, no, que ya se han ido. Y yo, que no, que anda, sigue, anda a cantar cuando zarpa el amor. ¿Cómo Camela no va a cantar cuando zarpa el amor? Y efectivamente, porque van fea que esta parafernalia de que sanaban y da sobta a todo el mundo. Cuando zarpa el amor, cuando zarpa el amor. Y ya vos van tornar.
1: Home, que això després queda molt bé el vídeo de xarxes, de que la gent te pida, que no suba todas el ego.
0: Clar, clar. Jo crec que al final del concert, quan acabi, de veritat haurien de posar un The End, o així, no?
1: De ahora sí,
0: ja te'n pots anar, que han de rentar.
1: A mi m'agradaria preguntar-vos, ja que has dit això de les playlists, vosaltres sou del tipus de gent que abans d'anar al concert s'agafa i es mira la playlist i se li treu una miqueta com aquestes coses de... hòstia, la vull mirar per saber-me les cançons, tal, i de més? O sou dels que dieu, me voy a l'aventura, que me sorprenden i no sé res?
0: Jo directament, quan surt el primer concert que fan de la gira, em fico a Spotify i busco la llista.
1: En sèrio?
2: Jo sí, jo sí.
0: I me la poso en bucle, perquè em fa vergonya també no saber-me les cançons i que hi hagi algú que pensi, però aquest tio que és un fan falso...
1: És un pedazo de poser.
0: Pues això, jo faig això.
2: A mi això em va passar amb Bad Girl, però perquè va treure el disc 2 setmanes abans del concert a Barcelona. I va ser com, tia, o sigui, no em puc aprendre les cançons en 2 setmanes. Llavors la tenia en bucle, el setlist. Bueno, no, perquè no hi havia ni setlist. Tenia en bucle el disc, perquè si no em sabria les cançons pel concert.
0: I amb la lletra ja impresa en un folder.
1: T'imagines allà davant... allà de, així, mentre cantes la cançó, saps de... Queda amor en aquest món.
0: Totalment. Jo ho faria.
1: Ai, madre. Pues, Dani... Has acabat fins aquí la teva constitució?
0: Sí, sí. Us ha agradat? Em votareu?
1: Sí. Jo et votaré... Bueno, també, viendo com està el panorama, la veritat, jo crec que et votaré a tu, carinyo.
2: Sí, perquè jo és que no sé a qui votar, o sigui que al Dani. Ja està, ja m'has donat la via lliure que tinc.
1: Dani for president, Dani for culture, Dani in our hearts.
0: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
1: Pues bueno, Marifés, què us sembla si deixem moltes gràcies al nostre cor, però continuem la tertúlia amb el següent tema?
0: Vinga.
1: Us animeu?
0: Endavant.
1: Pues let's go.

0: Bon dia, Gildes! Anem amb la meva secció? Oh my god, quant de temps, quant de temps. Bé, avui vinc a parlar de les alarmes. Ja hem parlat una mica abans.
1: No!
0: És aquest so estrident i res agradable. Aquest. Just aquest. És que està arribant una mica tard. Està arribant una mica tard perquè és el que l'alarma que m'avisa de que he de fer la secció sobre les alarmes de protecció.
1: Sí, allò.
0: Però clar, arriben tard. Sí.
2: Jo crec que les pots enfonsar perfectament, eh? Aquí estàs esperant, que les enfonsis.
0: Doncs, com deia, és aquest so res agradable que haurem escoltat unes 30 vegades en aquestes dues últimes setmanes.
1: Mira, jo, d'una banda, estic una mica fins al monyo de que siguin les 12 de la nit i de cop... Però després, d'altra banda, també m'ha tret algun dia d'haver d'anar a la uni, o sigui que realment és com, bueno... Fair enough, em quedo a casa a veure...
0: Sí, l'infart val la pena, no? L'infart aquest que et dona l'alarma val la pena perquè si de sobte no vas a classe és com, vale, alegria.
1: I aniré més allà encara. En aquells moments a sobre que et fa l'alarma dius, va, demà no tinc un, i miren i diuen, aneu en compte amb la mobilitat, si us plau, no us apropeu al litoral. Clar, per què em poses llavors una alarma? Per què?
0: No, sí, no. Si em poses l'alarma, que sigui perquè hi ha suspensió de les coses.
2: Però
0: vale?
2: El moment en el que et sona l'alarma a meitat de classe ja et diu, no et pots moure. Bueno, és que jo me'n vull anar a casa avui.
0: Literalment,
2: la classe
0: és que ens va passar, a més, ens va passar.
1: Què va passar, Sara? Explica per l'audiència.
0: Que ens va passar el dilluns de la setmana passada, que eren les 10 i va sonar l'alarmeta. I ens van dir, no, fins a les 2 us recomanem quedar-vos al campus, no sé què. És com, acabem la classe a les 12 i ens volem anar a casa. O sigui, ens van pràcticament obligar, obligar o recomanar, no sé. Però ens van dir que ens havíem de quedar tancats allà al campus, a la UAB.
2: Però és que a sobre se sabia que anava a ploure fort.
0: Sí.
2: I no van cancel·lar les classes. Vull dir-te, no sé, si ja saps que ploure fort... O sigui, jo sé que a vegades no és com molt fiable, però portava tota la setmana passada plovent un muntó... Que menys que ens cancel·lis les classes, no? Que després he de tornar a casa, que sembla que m'he dutxat per segona vegada.
0: No, heavy. O sigui, va acabar tot inundat i la nostra roba també inundada. Però, bueno, veig una mica cares de preocupació perquè crec que penseu que vindré a parlar de les conseqüències dels aiguats d'aquesta setmana. I és que per això ja està Rubí al dia. O sigui, nosaltres som les Gildes, no? Nosaltres comentem, nosaltres xerrem i jo vinc a donar-li una volta una mica a l'estil impostor, no? D'això que ha passat. I és per això que avui vinc a fer una proposta seriosa a Protecció Civil, una mica com ha fet el Dani de les lleis. Doncs jo
2: vinc... fer una coalició, si vols.
0: Sí.
2: Em sembla bé?
0: Sí, em sembla bé. Ho pactem aquí. Doncs jo vinc a fer una proposta seriosa a Protecció Civil, perquè jo, Sara Roldán, aquí en companyia de les meves gildes, Dani Rivera i Irene Mires, exposaré les situacions excepcionals en què jo activaria l'alarma S-Alert.
2: Oh, wow.
1: Txan, txan, txan.
2: Hashtag miedo.
0: Terror. Tingueu terror perquè vinc forta, eh? La primera seria el bon funcionament de Rodalies.
1: Va, que no som el dia dels innocents, sisplau, deixa't els acudits.
0: Que això seria una situació tan excepcional, o sigui, seria tan miraclós, no?, que funcionés Rodalies per
2: realment,
0: una vegada.
2: Crec que no val la pena posar aquesta perquè mai passarà, llavors. Tindríem aquesta alarma tota l'estona pendent.
0: Super utòpic, no?
2: Sí,
0: super...
2: no? O sigui, per això no pots dir res, perquè no passarà.
0: Doncs seria una situació tan miraclosa que jo crec que, sens dubte, mereixeria un S-Alert. I de fet, crec que la gent de Rodalies, i això també ho volia dir aquí, perquè crec que la gent, que els usuaris de Rodalies, mereixen un aplaudiment mínim i una abraçada, un premi, jo què sé, una classe de ioga gratis, un spa gratis, uns 3 dies a les Maldives, perquè és que tot el que han d'aguantar aquesta gent és molt, molt i molt fort. Llavors jo activaria aquesta alarma S-Alert i això aniria amb un text d'acompanyament. I m'he inventat aquest text.
2: Ojo,
0: Alerta! Situació excepcional a Catalunya. El tren de Rodalies ha arribat a l'hora. Preguem que agafeu aquest tren i que no desaprofiteu aquesta oportunitat. Segurament serà l'única en els pròxims 20 anys.
2: Oh, wow!
0: Què us sembla, nois? M'ho compreu o no m'ho compreu?
2: Sembla que Lorca ho ha escrit, això, eh?
0: La bola negra?
2: La bola negra.
1: Les boles negres.
2: La bola negra 2.
0: Les boles negres de... Les boles negres de Rodalies.
1: No, o sigui, m'agradaria comprar-te-la, però és que és molt utòpic, eh? O sigui, jo no he conegut mai un cas de Renfe, Rodalies, etc, com li vulguis dir, que realment hagi funcionat a l'hora. O sigui, jo no sabeu lo feliç que em sento de poder utilitzar els ferrocarrils FGC tots els dies i anar amb la meva T-mobilitat i fer... i que em digui que passaran un minut, i ja està, en el minut. Just a les millors coses jo crec que li ha passat a aquesta petita nació nostra.
0: I de vegades els ferros arriben abans. O sigui, sí, que és que...
2: I demanen perdó per arribar abans, No, pel Twitter ho fan.
1: En sèrio?
2: Sí, sí.
0: Va haver un dia que per Twitter van dir perdoneu, aquest tren ha sortit 5 segons abans d'on ha de sortir.
1: Què dius?
0: Sí, t'ho juro. Parlant i no era
2: de,
0: conya.
2: Parlant de Twitter, heu vist els de Rodalies que contesten a la gent quan no hi ha servei dient no, pots utilitzar aquest servei en comptes del nostre, com rient-se de la gent?
1: Què dius?
2: Que semblen Ryanair,
0: ja. Que heavy.
2: O sigui, la gent posa... què faig perquè no em puc moure de casa sense els Rodalies? Pots agafar aquest servei? Xica,
0: és com, no sé. El nostre servei és tan merda que t'oferim un altre servei, no?
2: Millor que no agafis aquest, vull dir-te, no et val la pena.
1: Jo te lo vendo però perquè me paga, però jo si fos tu, xica, jo no vendria.
2: Jo crec que ja és més humà del fet de... És que sé que no arribaràs a temps, llavors millor busca't una alternativa perquè no vindràs.
0: No, és que és heavy lo de Rodalies. Jo crec que és el que diu la Irene, seria molt utòpic. I per això porto una segona alarma, a veure si me la compreu, vale?
1: Let's go.
2: Ojo.
0: Què és la que sonaria quan Barcelona no estigués en obres? Vale? Oh. Això crec que és, no sé si més utòpic, però també és utòpic, perquè no sé vosaltres, però jo no recordo vegada que hagi anat a Barcelona i Barcelona no estigués en obres. O sigui, que si el metro, o sigui, que si l'enllaç del metro, que si Plaça Espanya, que si les Rambles, o sigui, cada vegada que hi vaig hi ha una nova obra començada.
2: Mira, Plaça Espanya, jo crec que se m'està oblidant com era Plaça Espanya sense obres. Suportem tant de temps.
0: No.
2: És impossible passar per allà. És la pitjor cosa del món, entre els turistes, les obres, la gent que, ho sento, però és tonta. No sap caminar.
1: Xica, si la gent és tonta, no pides perdó.
2: Exactament.
0: És el nostre problema.
2: I després pretenen fer la Mercè allà. Què dius? On poses la poli? On poses l'ambulància? Si està ple d'obres? No entenc.
1: Impossible. O sigui, la meva àvia vivia al Poble Nou. I mira, jo no sé els altres carrers, però el carrer Tànger l'han aixecat, l'han asfaltat, l'han tornat a aixecar 40 vegades en un transcurs de uns anyets. O sigui, Barcelona sense obres no seria Barcelona. És com, mira, que tenim aquesta senyora aquí darrere, la gran senyora... senyora família.
0: Senyora família.
1: A la Sagrada gran Família. Moment. És com si em diguessis, alarma, la Sagrada Família s'acaba de construir. Digo, venga, va, torna a dormir. Que se t'ha sentat malament una gilda.
0: És que és el que dius, o sigui, jo crec que si Roma és la ciutat eterna, Barcelona és la ciutat en eternes obres. O sigui, és que és molt...
2: La ciutat amb projecte futur, no?
1: I per aquest això... futur mai arriba a ser obra.
0: Per això tinc un text, vale? El text que l'acompanyaria seria: alerta, s'ha detectat una situació única. A Barcelona no hi ha cap obra iniciada, totes estan acabades. Miracle. Preguem que sortiu al carrer d'un en un, no sigui que es col·lapsi la calçada i que s'hagin d'iniciar de nou treballs a la via.
2: Em sembla perfecte aquest, eh?
1: Em sembla meravellós.
2: M'agrada, però m'agradaria que afegissis que mai es faran obres mai més.
0: Wow. Aquesta aniria com a llei, aniria com la teva secció.
2: El dia que es posi l'última pedra a Barcelona no es tornen a posar més.
0: No es torna a fer obres mai.
2: Sisplau, és l'únic que demano.
0: És que és molt heavy, és que vas allà i està tot senyalitzat.
2: O almenys que si hi ha obres, que enterrin els guiris, no?, dins les obres, perquè no tornin, almenys, no sé, que sigui algú bo a les obres.
0: A més, que per què venen els guiris si es trobaran obres? O sigui, és que...
1: Clar, és una altra cosa que m'agradaria afegir a la teva llei, que és, hi ha obres, gent, surtin de mica en mica als carrers... i agafin el primer turista que vegin, que el tirin cap a fora de les fronteres de Barcelona i per un dia una ciutat sense gentrificació ni gent, que puguis anar a un lloc al que puguis dir bon dia i no et contestin un "What are you saying, my love?" in English, please.
2: Un dia m'agradaria demanar un cafè amb llet.
0: Wow.
2: Seria...
0: Wow, això ja és un somni, Barcelona.
2: No. És que ploraria i tot, t'ho juro.
0: Que no sigui un matcha latte strawberries.
1: Strawberry pumpkin pies. Ai, que sembla que t'està veure una embòlia mentre demanes un cafè, saps?
2: Que té 40 adjectius, el cafè. Vull dir, tampoc és per tant, És un cafè de... Posa la cafetera i és el cafè. Vull dir, no sé per què hi ha tants adjectius.
0: I sembla que quants més adjectius, més car. O sigui, hombre, li poses 3 adjectius i, jo què sé, 5 euros. Però li poses 7 adjectius i llavors 15 euros, saps? Sí, heavy.
2: Cobren 2 euros per adjectiu, sembla.
1: Jo de les coses més heavies que he viscut amb el tema dels cafès, més enllà del preu abusiu que puguin arribar a tenir, que no deixa de ser cafè, em va passar una vegada que vaig fer una excursió amb els de batxillerat, que era quan estàvem estudiant Guerra Civil, franquisme, perquè ens ubica una miqueta, vale? I vam anar al refugi antiaeri de... No sé si era el Poble Sec... Sé que estàvem pendent, segur que estàvem pendent. Però la cosa és que jo vaig dir, mira, xica, és molt d'hora, no puc amb la meva vida, vaig a demanar un cafetonet. I vaig anar a res, una cafeteria que hi havia al davant, i vaig dir, ai, bon dia, per demanar un cafè, si us plau. I em va dir, sorry, i jo no, un cafè con leche para llevar. I acabé el castellà dient, ai, perdona, bueno, no, o sigui, us estic dient en català, però tot això en anglès, i em va dir, pot ser en anglès? És que no t'entenc.
0: És que és heavy. O sigui, que contractin a persones que saben castellà, català i també anglès, per si de cas venen turistes, però que sàpiguen castellà i català, tio, o sigui, que estem aquí a Catalunya, és que...
1: El català, o sigui, ja és, o sigui, no, vaig a reformular el que anava a dir.
0: Reivindiquem.
1: Home, no, sí, o sigui, reivindicació de la llengua catalana, perquè no és una lluita perduda, és una lluita viva i que s'ha de seguir posant-s'hi, no, i manifestant-ho. Però una cosa i és que no parlis català. Posarem que has arribat molt poc i que encara no t'ha donat temps d'apuntar-te a l'Escola Oficial d'Idiomes. Okay. Però d'aquí a que em diguis que no saps ni castellà i que estàs, t'estic demanant un cafè en un coworking o hotel super experience catalan tal, però t'estic demanant un fucking cafè amb llet que te l'hauré de demanar com un latte, saps? I no m'estàs tenint ni en castellà ni en català, per favor, per allà.
2: És que crec que l'únic que s'hauria de demanar és que t'entenguis amb la gent i que et puguis comunicar en un idioma que la gent parli allà.
0: I que no és que no és que hagis de tenir una conversa aquí superformal, supertal, és demanar un cafè. O sigui, que són quatre paraules. O sigui, és que no demanem més, que entenguin quatre paraules i el gràcies i ja. O sigui...
1: Clar, una cosa és que potser el teu cercle més proper de, mira, has emigrat a un lloc o estàs de viatge, sobretot en els casos d'emigració, i dius, ostres, mira, el meu cercle més proper parla en anglès. Perfecte, vull dir, nena, no seré jo qui digui que no parli una llengua, això ens ho vam fer a les catalanes, saps? Però una cosa és això i una altra cosa és que jo almenys com a senyal de respecte fins i tot de vaig anar a un lloc, vaig a treballar, ostres, aprenc la llengua del lloc, que jo no dic que siguis Pompeu Fabra, jo no dic que afegeixis tots els pronoms febles, xotxo, a mi també em costen, saps el que vull dir? Però d'aquí a que fins i tot estem donant com per sentat que la gent de Barcelona no pot parlar el seu propi idioma, em sembla esgarrifós, la veritat. Esgarrifós.
0: No, total. És heavy. Bueno, vaig a la tercera alarma, que és l'última i és la que a mi em fa més il·lusió, perquè sóc molt fan del dolç i crec que estareu d'acord amb mi, que és que els filipinos tornin a estar un euro. O sigui,
1: quina època.
0: De veritat, us juro que no recordo com era la vida quan els filipinos costaven un euro, però jo crec que hi havia arts de Sant Martí, hi havia unicorns, hi havia la felicitat, no? El concepte de felicitat estava al voltant meu tota l'estona, perquè és que no sé quan hem normalitzat que crec que no són, ni arriben a 15 galatetes en forma de dònut, no? Recobertes de xocolata o negra o blanca, que els millors són els blancs.
1: Òbvio.
0: Òbviament. Costin fins a pràcticament 2 euros. Vaig buscar l'altre dia entre 1,60 i 1,90 quan...
1: 1,60?
0: Sí, i no, i aquest és el preu més baix. Hi ha llocs en què està a 1,90, quan abans costaven 1 euro. Que dius, és que no m'han canviat el producte, no m'han canviat res.
2: D'on han tret els 90 cèntims, no ho entenc.
0: Clar, sí, és que... O sigui, que vale que hi ha inflació, però tant... O sigui, jo lo dels filipinos és una cosa que no arribo a entendre. Llavors, alarma és alert per quan els filipinos costin un euro. I el text que l'acompanyaria seria... Alerta per situació excepcional. Els filipinos, no les persones, sinó l'esnac, tornen a estar a un euro.
1: No...
2: Esperem que siguin les galetes i no una altra cosa.
1: Esperem, sisplau, que no torni l'eslavisme, no, slavery, com es diu ara? No, les del cafè
2: ja
1: de Barcelona, les persones
2: Ràdio
1: filipines paguen paguem un euro pel seu treball, saps?
0: Des de Protecció Civil es demana que en la mesura del possible s'eviti l'acaparament massiu de paquets i es mantingui la calma davant d'aquest miracle, perquè jo crec que això, sens dubte, seria un miracle. Què n'opineu? Me la compreu aquesta o no?
1: Te la compro, però...
2: ojo, que llavors es gastarien tots de cop. Tothom aniria corrents als súpers a comprar-los. Seria com quan a la pandèmia es van comprar un munt de rotllos de vàter.
1: Està pensant el mateix.
2: Seria igual.
1: Clar, de cop, o sigui, ens quedaríem sense paper del cul i sense res a menjar. Llavors, com ho casem-nos, esta xica?
2: Totalment.
0: No, no, seria heavy. Jo crec que es col·lapsaria tot, perquè és una cosa que portem desitjant molt de temps. Almenys jo, com a fan dels, dels filipinos blancs, els negres no.
2: Els snaps, suposo.
1: M'estàs parlant dels filipins, sí, m'estàs parlant dels filipinos negres malament tota l'estona. Haurem de parlar tu i jo, Sara.
0: Us juro que no sóc racista, però... No, t'imagines? No, però és que és això, és que no podem seguir amb aquesta situació. O sigui, per mi això és un problema, ¿vale? Per mi és un problema.
1: A mi me gusta.
0: A mi me gusta.
1: Ai, mare meva. Doncs pues mira, jo la veritat aquesta te la compro. Passa que jo crec que en l'estar un euro els aniríem tots a comprar massa i ens posaríem gochísimos, saps? Però... Oye, chica, ya está el gimnasio para algo y ya te lo gestionarás. Mi voto.
2: Yo he de dir que no soc molt fan dels filipinos.
0: No, llavors, se me cayó un mito.
2: Llavors aquesta te la compro, però perquè m'agrada pensar en els altres, no? I seríem molt feliços.
0: Ets és altruista.
2: No? Clar, clar.
1: I pensant en els altres, Dani, et podries anar, sisplau, ens estàs incomodant sense que t'agraden els filipinos. Ha estat molt bé tenir-te dos programes. Agafa la porta... Coja la puerta y vas. Anda, guapa.
2: Bueno, si vols, em firmo jo l'acte d'acomiadament i ja està.
1: Bueno, mira, jo la veritat aposto molt per la coalició aquesta que voleu fer entre la cultura musical, sobretot, i la cultura de la vida, la que ens hauríem de mereixer. I bueno, si et calles amb lo dels filipinos mentre facis les llistes i tot, jo per mi bé.
2: Sembla
1: bé?
2: Ho sento molt.
1: Oh, espera.
2: Així.
1: Que làtima.
0: Vota Dani i Sara. Com seria el nostre nom de partit?
2: Jo crec que seria algun rotllo el nostre ship, no? Sani o...
0: Sani, Sani de Light.
2: O Dara.
1: Dara.
2: Sani Dara.
1: Danisa.
0: Vota Danisa.
2: Jo crec que podríem entrar a Wattpad i tot, eh? Fer campanya a Wattpad.
1: Home, ja està passant amb tot el tema de la campanya. Bueno, o sigui, no espera, perdona, he filat molt malament això. No, però amb tot el tema del senyor Rufián amb el Vito Quiles.
2: Wow, eh?
0: Tremendo ship.
2: Encara que ara estan bastant distanciats. No sé si haurà passat alguna cosa en la seva relació, eh?
1: No! My little Sheila!
2: Cuernos, potser, i tot? No ho sabem.
1: Merda.
2: Cagada, eh?
0: Cuernos amb Pedro Sánchez?
2: Jo crec que ploraria, eh? Si m'entero de la seva ruptura.
1: Ai. Vosaltres propondríeu... Bueno, tu en aquest cas, clar, l'acaba de dir la Sara. Tu proposaries alguna alerta més?
2: Jo proposaria una alerta per quan la UAB posi bé les alertes de s'ha cancel·lat la classe.
1: Sí. Que no, alerta sobre alerta.
2: Que no em pilli enmig d'una classe i llavors no pugui tornar a casa meva perquè no els hi dona la gana. Perquè recordo que a la UAB no tothom és de Bellaterra. Crec que poca gent
0: no
2: és de Bellaterra.
0: No tothom viu a la vila universitària.
2: Clar, clar. La
0: que
2: gent...
0: tenim aquest privilegi de que tenim allà una vila universitària, sí, però no tothom que va a la uni viu allà.
2: Clar, clar. És que jo per almenys tinc una hora i vint de camí cap a casa meva. Llavors, o també que ens diguin de sortir, fer una hora de classe i anar-nos, pues, em trigo més venint i tornant que fent la classe mateixa. Llavors, això seria el meu esalet.
1: Li compres?
0: Li compro totalment. Sobretot això que has dit d'això últim, de fer les classes d'una hora i després anar-nos a casa. O sigui, m'avises i jo, segons el que tingui de transport, doncs veig si vaig a classe o no vaig a classe.
2: I tu, Irene, proposaries algun?
1: Uf, a mi m'agradaria proposar... Ostres, però no sé com l'enfocaria, la veritat, perquè... Ostres, ajudeu-me una miqueta, sisplau, sobre què podria fer. O sigui, tinc com moltes coses a dir, però és el típic... Sabeu el típic de quan us agafen i us diuen de quina és la teva cançó preferida i dius, de repente, sí. L'olvido todo de la discografia del mundo?
2: Sí.
1: Pues del pal. Podríeu ajudar?
2: Pues no sé. Un dia que vingui la Ainhoa i no estigui malalta, potser. Perquè no us hem dit, però està malalta la Ainhoa, eh?
0: Pobreta.
1: Clar, que una de les nostres guildes d'aquesta temporada no és que no estigui aquí perquè no vulgui donar la seva opinió sobre els filipinos, sinó que ha agafat un gripazo la pobra, que, si us plau, des d'aquí anem a fer-lo un fort aplaudiment i una abraçada, si us plau.
2: L'abraçada que faig? Abraço el micro, com funciona?
1: Tu fes el que vulguis, carinyo, ets lliure? Tu que segurament veuràs...
0: Aquesta és l'Ainhoa.
2: Mi niño.
1: T'estimem, Ainhoa. Una abraçada supergran. Pues mira, nenes, que a mi m'encantaria continuar xerrant d'això, però és que, nenes, hem d'acabar ja el vermut i que la gent també comenci a fer les seves coses, d'acord?
2: Qui paga, perdó?
1: Pa! paguen les nostres Gildes de la setmana que ve.
2: Bé.
1: Llavors, Gildes, espero que hagueu passat una molt bona tertúlia amb nosaltres, que hagueu passat també un molt bon pont i ja sabeu, a partir de demà, a gaudir i aprofitar a tope la setmana. Que vagi molt bé i ens veiem al següent vermut amb les Gildes.

light is on.